Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Avui a Sonora estem amb en Celso Taboada González, nascut el 1944. On vas néixer, Celso?
2: Vas néixer a Lalín, província de Pontevedra, i a la parròquia de Don Ramiro, però sol t'havia dit que havia nascut allà. I allà, pues, era l'època de la postguerra i tot això.
1: I com vas anar a parar a Menorca?
2: Primer me van internar en els 4 anys o 5 a un col·legi, en el Tercer Franco, que deien d'auxilio social. I resulta que allà vaig fer el que era un temps aquí, l'EGB, els 6 cursos. I l'any 51, perquè això me van posar, jo vaig néixer el 44, tenia 4 o 5 anyets, va ser quan i vaig estar separat amb un pare i això, perquè no hi havia doblers, per estudiar una mica, perquè jo, de 8 germans que van ser, 2 van morir de petits, l'únic que vaig poder estudiar un poc vaig ser jo. Però passant pues, col·legi aquest, que seria l'EGB, després vaig passar al seminari, però en el seminari no m'anava gaire bé, i després vaig anar a un monasteri de cistercienses, que allà podia estudiar, però havia de fer feina allà, amb 12 anyets, que feien xocolati, feien formatge. Tenien com un lloc, que s'hi diu aquí a Menorca, allò era una aldea, de tal vegada 40-50 vecins, que tothom vivia del monasteri. I allà vaig muntar, perquè clar, fer feina, estudiar, que n'hi ha molts que diuen que s'estudia no menja, però menja. Ja vaig quedar, dir, no puc. Després me van llogar, que és el que s'hi deia aquí de petits, que anaves a un lloc per cuidar-me de dues vaques, i després me van llogar per anar a fer-li companyia una dona molt gran, que va ser la segona família, i jo havia ahorrat, no sé si eren 500 pessetes, i va venir el germà major, i resulta que jo li he dit que no me podia esmenar, en 14 anys tenia, no me podia esmenar, dic, i almenys guanyaria més, perquè allà havia provat de manobra, però te pagaven una pesseta, o 5 pessetes, de sol a sol. I el germà pensava que jo no tenia les 500 pessetes ahorrades. I dic, que si me dues, diu, però jo no duc de doblers, que no sé què. I diu, jo entenc. I vam anar a fer un pantano a la província de León, Matarrosa del Sil. Primer en el pantano, després feien la central elèctrica, perquè llavors en Franco eren tot pantanos que havien de fer. I vaig passar a la central, i de la central, com que podia molt de fora, perdies moltes hores, i si perdies 3-4 dies, te venia just per menjar. Però jo te vaig posar que tenia 5 anys més per poder cobrar de peon, perquè si no, cobrava la meitat, perquè de pinxa o de so, cobrava 50 pessetes. Em vas dir, pues,

0: Vaig dir, jo tenia 14 i vaig posar 19. Com que no hi havia ni carnet d'identitat, no hi havia res. Després, com que se perdien les hores aquestes que pluja allà, venia molt, pues resulta que me vaig fotre de minero. A la mina ja no se perdia i guanyava més o menys, que jo me vaig trobar, quan jo vaig entrar a la mina, al cap d'un any o així, va ser quan va haver la primera huelga de mineros, que els d'Astúries duen 3 mesos, i els de León van apartar prou els d'Astúries, que jo vaig fer en 15 anys la primera huelga de mineros. La mina era una feina molt viciosa perquè feies poques hores, guanyaves un bon jornal, però dic els pulmons que jo vaig veure gent de 25, 26 anys que per pujar a la costa dels convents i no podien, perquè allò tot era porqueria. Jo el que feia no era tant de sol, perquè jo estava amb una mula per treure les vagones, feia més temps de fora que no de dins.
1: I quant de temps hi vas fer?
0: Jo vaig fer, antes de venir aquí, 2 anys i pico. I després, l'encarregat que havia fet feina amb ell en la central elèctrica, va venir i diu, què t'interessaria venir? Tot d'una me va dir a Mallorca. Però jo, clar, ni sabia a on era, perquè jo la mà la vaig veure per primera vegada quan vaig venir aquí, perquè jo som del centre de Galícia. I clar, no teníem mar, no teníem res. I resulta que ell m'ho va demanar. Diu, que vols venir? Diu, però Déu no ho hau d'enganar com enganava aquí a la gent, perquè anàvem pels poblets per tenir gent, li brindaven a 15 pessetes l'hora i després li pagaven a 7 o a 8, el que feien les empreses llavors, perquè el sindicat vertical era, era franquista, era franquista, no tenien drets de res. I jo li vaig dir, bueno, amb una condició, que vaig enviar un amic meu, que era com un germà, en Mario, que també va venir aquí, i diu, tu com que no tens feina, te'n vas i si compleixen tot això que posa aquí, jo després vindré. Diu, perquè jo vull sortir de la mina, jo no me vull acostumar ni podrir-me aquí. I resulta que després, al cap d'un mes, perquè nosaltres veníem amb un contracte a 35 pessetes, que llavors era un jornalàs, era un jornalàs, perquè aquí guanyaven a 8 pessetes les hores d'en Sebastià de la Sala i tot això. Si feies 3 mesos, triem els viatges pagats d'anada i vinguda. I ho van complir tot. Com això? Perquè jo després vaig veure que els d'en Sebastià de la Sala i això se van passar, que de 8 pessetes que se guanyaven llavors, les manobres, van passar a cobrar 20. No arribaven a la quantitat nostra, però va ser quan de ferreries va començar a burinar. Perquè jo quan vaig venir...
1: Qui era l'empresa que us va contractar?
0: Aquí va venir, ja s'havia baratat. Jo vaig venir per cobertes i tejades. Però després aquí, perquè jo hi havia fet feina també, que després se van unir tot. Catxafeiro, que seria Ferrovial, que assisteix, perquè cobertes i Catxafeiro me sembla que van desaparèixer, perquè això eren 3, que per això me sembla que se deia MZO, UB i T.
1: Quin record tens del primer dia que vas arribar a Menorca?
0: Per jo va ser ben igual que anar a una altra banda, perquè allà no teníem problema ni por, perquè el que no sortia no menjava, perquè allà era misèria pura que hi havia, perquè jo no m'he negat mai. Avui tal vegada se viu millor a Galícia que aquí, pot ser, però llavors no, perquè llavors per poder menjar hi havies de fer de tot.
1: Quants anys tenies quan vas arribar?
0: Aquí anava per 19, no sé si estava fet els 18 o els 19, estava a punt, perquè era l'any 63, i vol dir que ara fa 61 anys, un any que som aquí. I vaig venir per un any, perquè no és com avui, que se fa una obra, de, per exemple, política d'aquesta, la carretera general, això, fan un pressupost. Aquí, quan jo vaig venir, hi havia una norma que era la que tenien que posar els polítics aquí, perquè el que no pot ser que una empresa faci un pressupost i al cap de 3 mesos demanen més pressupost perquè diu que això no quadra. No. Quan jo vaig venir aquí a la base, tenien 50.000 pessetes de multa per cada dia que passàs. I això fa borinar. Nosaltres vam venir per un any i ho van acabar en 11 mesos. Perquè si havien de menester 100 obrers, 100 obrers hi havia. Perquè van venir de Fornells i de Galícia, o sigui, de la península, però que érem un centenar.
1: Quina és la primera obra que vas fer a Menorca?
0: A Menorca va ser aquí, a la base americana. El que és la inclusa, va ser allò. Vaig venir i en 11 mesos se va acabar. No van demanar més, perquè per cada dia que passàs des del tèrmin hi havia una sanció.
1: Com era un dia de feina?
0: Bueno, jo vaig venir com a especialista d'hormigón, després vaig passar a muntatges, el que és les pantalles que hi ha encara als edificis, que ho van fer, els que ens dirigia llavors, era en Joan Serra, i després els depòsits de l'aigua i tot això, ho van muntar nosaltres, tot, tot.
1: I on vivies?
0: Jo vivia, pues, a casa mare de del Nito, que era a Can Serra, allà en el carrer Nou. Després vaig viure dalt a Can Maceo, perquè després allà, quan anava a menjar, pues, dic, així ho tindré tot. I un dia li vaig demanar si tenia, va ser com una família per jo, perquè vaig estar molt fotut d'una vegada d'una infecció d'angines i això en aquell temps, i una Juanita se donava d'en Maceo cada 5 minuts ben igual que si fos un fill.
1: Què menjaves en aquesta casa? Què te donaven de menjar?
0: Molt bo era. Jo, com que de llegum, de verdures, de carn, som bo de tot. Vol dir que no passava cap pena.
1: Qualque plat que feien, te'n recordes?
0: El que feien, un menjar, com si fos de casa. No era un restaurant, Però se menjava boníssim, i aquella dona se vivia per nosaltres. Perquè jo no ho vaig trobar, perquè, clar, quan arribes a un poble, dius, coi, no sabem com em acolliran. Llavors hi havia rifi-rafi, que el que venia de la península era xarnego, i nosaltres contestaven, i tu, polaco, tonteries, però sense veremos. Vol dir que jo aquí, la sensació va ser que jo, quan vaig arribar, el primer que vaig pensar, li tenc que aprendre a ratllar-lo d'aquí. I en 6 mesos el ratllava perfectament, igual que avui.
1: I quan vas arribar aquí, la primera persona de Menorca que vas conèixer, qui va ser?
0: Home, primer vaig conèixer bastantes, però primer veia la gent que venia a fer feina. Però després, quan teníem els passeig del carrer Nou, pues vaig conèixer la dona. I la culpable d'haver quedat va ser ella. Perquè veníem per un any, a acabar a sobre, i després me n'anaven a la mateixa empresa.
1: I li xerraves en menorquí ja?
0: No, quan la vaig conèixer li ratllava un poc en castellà, però quan jo ratllo el castellà, saben certa que són gallego, perquè se sento, jo no l'he perdut. Jo no l'he perdut
1: i
0: mai.
1: I ella xerrava castellà també amb tu? O...
0: Sí, però bueno, li costava, però ho ratlla. Ella l'únic que no sap, perquè eren els temps aquells que mos prohibien tot. Perquè jo quan estudiava, jo no libre, que ratllaves en gallego, perquè encara quan va anar a la mili estava prohibit, no podies escriure a l'esquerra. I jo era esquerrà. Però quan agafaves el boli a l'esquerra ja te queda una garrotada.
1: I després quedes aquí a Menorca per amor, no per feina. Vens per feina i quedes per amor. I a què te dediques?
0: Quan jo me vaig venir i quedar, jo dic, vaig fer de calciner. perquè vaig anar amb el xifoner allà, que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor, i anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que deia, si te fugia el picot ara més fugiu que jo, diu, jo que li el comprensor, en aquest sense homo, perquè si no havies de pagar l'homo també, diu, tu el comprensor només, dic que un dia, diu, jo te faré prou forats per tots anys, per fer els barrubins i tot això, i va acceptar.
1: Que són els barrubins?
0: Els barrubins són explosius per rebentar la pedra, fèiem els forats de, per fer, hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí a Cala Mitjana, no? Després coïen el forn i tot això, i resulta que també per fer net, per coure el forn havien de fer feixos. Pues m'anaven la marina neta, per això no hi havia forn mai, perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos, no hi havia forn mai, mai. Per què? Perquè la marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó, que havien nit ecològics. I resulta que la rama se feia picón. I allò se feia de tot.
1: Què és el picón?
0: El picón, pues, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camilla. I el resto, venia un senyor que li deien en Perao, de Ciudadella, amb un carretó, i aquell se n'endua per vendre per tot Ciudadella, per tot això, i així s'hi vivia llavors.
1: I tu perquè feies
0: els barrubins, però després també feia els pedrenys, també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar l'olor, que havia llambordes, hi havia de no sé què, li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò, feia llambordes, pues, havies de sempre picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
1: I això, ajudaves a muntar el forn? Ajudaves a muntar el forn?
0: Per a dar el forn, ahir venia en Coca, son pare d'en Joan. Solia venir ell, que després per coure, ahir havia son pare d'aquest de Ries Baixes, de Matías, li deien Cicalinos, en Sant Celoni, pues, son pare va venir i després va morir prest. I després, pues, per venir a desfer el forn, perquè nosaltres continuàvem, amb Antoni el xifoner, continuàvem preparant per una altra fornada. I el Nito Clòrits era el que se'n cuidava de fer les sitges i tot això.
1: Com anàveu i veníeu cada dia?
0: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salors, son pare de Salors, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo ahir anava amb una bossa d'un nitoclòrits i ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
1: Què és una bossa?
0: Una bossa era una moto, una marca bossa, d'aquelles que tenia Montesa, Osa i Voltaco. Eren les tres motos que hi havia per aquí.
1: I quin menjar us enduïeu? Com fèieu el dia allà?
0: Bé, el dia allà ho fèiem. A vegades hi havia un Salor Vell, m'ho feia per berenar un oliaigo broix, un que ell tenia molt de sucre, doncs feia això i feia les quatre sopes.
1: Com és un oliaigo broix?
0: Com a ceba d'aquesta tendra, un pot d'all, quatre dels ons i oli poc, perquè era clar. I feies quatre sopes, eren calentes i ja estava.
1: I fèieu oliaigo broix per berenar i després?
0: Per berenar i després t'endues el que hi havia de casa, o una lata de sardines per fer un bocadillo, o el que hi havia. No podies fer més, jo no en tenia ningú que encara me faguessin menjar, doncs t'endues un bocadillo i després al vespre sopaves bé allà, a casa seva.
1: Quin record d'aquell moment de Menorca, tu te vas integrar un poc en sa vida social, com te diverties o com us divertíeu els companys?
0: Hi havia poca cosa, hi havia molt poca cosa per divertir-se, perquè pràcticament, si no era un dia, un dissabte, que, que no ho haguessis d'anar a fer feina, és diumenge, perquè a vegades hi havies d'anar, pues, cantant i quatre copes. I allò te feia alegria, perquè el ball estava prohibit. Perquè nosaltres després van organitzar amb el puto, amb el xalet, i això organitzava un ball allà on s'aturava l'autobús, i tenien com un baret. No?
1: Com es deia?
0: Can Berto, perquè era Toni Berto. No? Però allò era on s'aturava l'autobús que feia la línia, perquè dins Ferreria no podia entrar, perquè el que és allà del 20 pie estava sembrat encara. Quan jo vaig venir, l'entrada principal era el carrer Fred. Vol dir que... I allà organitzàvem ball.
1: Quines cançons cantàveu?
0: Teníem el Chato Bay. Després, en Toni Camps també m'ho va venir a vegades en l'acordió. I jo després sonava les orgues de boca i en Mari tocava la pandereta. Però, clar, nosaltres érem joves i si jo sortia a ballar, en Mari tocava la pandereta. I si ell sortia a ballar, jo tocava les orgues també, acompanyant en el Chato i en Toni Camps, o els que fos, perquè aquell tocava la guitarra.
1: Què ets les orgues?
0: Les orgues, una filarmònica, Sí, el que aquí li deien orgues de boca.
1: Orgues de boca.
0: Orgues de boca. En gallego pues, diu una filarmònica igual que en castellà, com aquí diu.
1: I recordes qualque lletra de les cançons que cantàveu?
0: Bueno, jo solia tocar el que era estil gallego. Munyeires, li mesclava així, però la gent ballava igual. Tant si la sabien com no.
1: En saps cap, encara de munyeira?
0: Home, ara així, per cantar, ja no el temps bé a sabó, però temps, si anaven de borratxa, les cantaven totes.
1: Quines lletres són, a veure, què diuen les
0: munyeires? Bueno, ara, però ja, però això de Cine de Galícia, se rianxeira, això se cantava, però perfectament.
1: I tu la cantaves a Ferreries?
0: No, jo la tocava.
1: La tocaves?
0: Jo la tocava, i ara sé que millor me sortia, perquè ara és l'únic que sabia.
1: I Sant Bartomeu?
0: Sant Bartomeu, però jo, era molt bo, però on anaven els cavalls.
1: On anaves?
0: A la plaça de Loar, mentre que els cavalls eren a la plaça de la Iglesia, jo a la plaça de Loar.
1: Què feies?
0: A lo nostre, cantar i xumar. Després, quan vaig veure els cavalls, de prop, perquè no tenia més remei, va ser quan vaig entrar de policia, perquè si jo als cavalls no hi anava mai, però després havia de vigilar allà, i no tenia més remei que veure'ls.
1: Com vas entrar de policia?
0: Pues vaig entrar per problemes de feina i sindicals. Perquè jo havia presentat una denúncia de lo poc que vaig anar a negociar a Palma per la construcció, pues havia la majoria d'empresaris o mestres que li deien llavors que no volien complir el que havia aconseguit jo a Palma, que era que havien de donar, no sé si eren 200 pessetes o t'havien de dur un cotxe a dinar a casa teva. I ho vaig aconseguir. Perquè jo, amb això, sindicalista, com que havia viscut les huelgues aquestes de mineres, pues, després amb en Maceo, va ser quan van començar la UGT. Amb en Maceo, i era aquí on dormia jo, però veu que era d'aquells de defensa del treballador. Però jo vaig agafar i dic al mestre meu, que jo anava amb en Barber llavors, i dic, Pepe, diu, me tancarà. Diu, per què? Diu, tu no te'n vas, perquè havia entrat per fer 3 mesos i 10 anys amb ella, però era una persona que ens pagava més del que havien demanat en els convenis. Per dies, un dia per una cosa, te la pagava, però se va morir en la misèria per culpa de ser tan bo. I els altres s'aprofitaven pues, i ala, he dit no, li presentaré denúncia, dic, però tu l'únic que no tens bé és la Seguretat Social. Presentàvem factura, 10 o 12 oficials per un o dos peons, quan la gent cobrava de peon només. Però la factura pujava d'oficials. I jo això no ho podia consentir. I li vaig dir a ell, diu, mira, dic, el més vell, dic, jo me n'aniré, 5 o 6 mesos, no va passar res, dic, jo hi tornaré. Dic, però ara he vist que hi havia, demanaven un municipal, dic, que me presentaré. Dic, i almenys, dic, tu tens temps d'això. Diu, comença amb el més vell de primera. Ves fent escalonadament. I ho va fer així, I després diu que després va sortir a les oposicions i jo ja estava fart de fer feina a les fuixuques. I va ser quan vas treure la plaça i dic, ara me quedaré, i perdia dures.
1: Germà teu també va venir a Menorca.
0: Sí, va, bé, després li vaig dir jo si volíem venir, perquè en José encara hi va fer una temporadeta. Després ja va venir els petits que està casat en el Friu, perquè una temporada eren 4 germans aquí.
1: I com era la feina de policia quan vas entrar a l'Ajuntament?
0: Home, la feina llavors era molt diferent del que ara.
1: Quines tasques feies? Quines funcions tenies?
0: Llavors feies de tot. Feies de tot, perquè t'enviaven a notificar, t'enviaven a... I anàvem aquí en el matadero els dilluns, pensava que era els dilluns i els dijous, perquè els dilluns mataven porcs o vedells, perquè se matava tot aquí a Bontià al museu, i anàvem allà per passar la carn que duen, perquè llavors era carn d'aquí, no és com ara que ve de fora. I resulta que veníem aquí fins que venia el mariscal, que li dèiem, o el veterinari, perquè ara baraten els noms, doncs era el veterinari que venia, agafava un trosset de cada cosa per analitzar i després tal vegada se la fotia, però això jo no ho sé.
1: Ho provava.
0: Sí, perquè el pagès, a més que cobrava els 4/4, no cobrava res més, però el carnisser, ara per fer callos, ara el fetge, ara els pulmons...
1: I tu, però, tu ajudaves, a...
0: No, jo només que anava per vigilar i veure els quilos que feia, i després allò ho apuntaves i l'Ajuntament passava el que tocava per quilo.
1: Què més feies?
0: Bueno, després jo dic que repartia notificacions, el que després, clar, va començar a pujar un poc, perquè tot d'una jo hi havia en Tolo només, en Tomeu hi havia estat, ells havien anat, i vaig entrar jo en la plaça d'aquell, que després ell en els 2 o 3 anys va tornar a venir.
1: Que éreu 2 policies?
0: Sí, pràcticament eren 2, després vam arribar a 3, i va anar escalonadament, i allò, hi havies de fer tot el que te diguessin, perquè no hi havia ni convenis, no hi havia res. Vol dir que havies de fer...
1: Quins problemes o anècdotes us van passar?
0: Bé, les anècdotes que vaig començar jo a veure, ja és una tonteria, però que en aquell temps, al Sereno, hi passava i cridava tota hora de la nit. Perquè anava, està nublat, són les 2, són això, anava a cridar els forners, anava a cridar tot. I ara avui senten una mosca i ja t'estan dient que no poden dormir. I això jo no ho vaig fer, això d'anar amb això ja s'havia passat, però hi passava això. I clar, feies com si fossis l'aguacil, tot d'una, perquè no hi havia ni cuerpo de policia. Després se va fer quan jo vaig entrar, perquè de cuerpo de policia aquí no hi era.
1: Quina relació tenies amb el Sereno, tu?
0: Jo la vaig tenir molt bo. Son pare de la llibreria, ell era comandat per el balde. No hi havia més problema. Perquè jo ja dic, jo si no ho vas sortir la democràcia, jo no m'ho vas presentar mai. Perquè jo era molt contrari a les normes que hi havia. Jo he estat sempre. Perquè aquí hi ha hagut vegades qualcun, i jo mateix me vam fotre qualque multa sense badar boca, la Guàrdia Civil... O pagaves, o te'n anaven allà i t'inflaven. Jo això no ho podia tolerar, perquè no l'havia no tolerat mai des que vaig néixer.
1: I tu ho vas veure, que passés això aquí?
0: Sí, Sí, perquè ja me va passar, allò no m'ho van pigar. Però havia de pagar la multa.
1: I en teoria per què te van posar la multa?
0: Per cridar en el camp. Venien i havien d'agafar un culpable i te feien firmar el culpable, o sol, perquè és ben igual, que me va passar allò en la província de León, quan te feia feina allà, per agafar una poma, em van fer pagar 100 pessetes de multa. Si no les pagaves, en aquell temps, te posaven per robo.
1: La situació aquesta que vas tenir amb els guàrdies civils, com va ser?
0: Bueno, la situació, ja dic, que jo m'agradava molt, val. Son pare d'en Riereta li van fotre un ventall on es feia jugant, el van deixar sec, i son pare va entrar amb un paraigua. I nosaltres, jo i en Mario, el van treure del camp. Diu, no hi vagis. I per què el van treure? Dic, si és un fill teu, tu que aguantaries la tonteria aquesta? Dic, no ho veus, que li podien rompre les cames de la manera que van entrar. Dic, si Sarvi no ho fa, però nosaltres traïm a son pare perquè no va germà. Doncs vinga, com si jo ho hagués votat dins el camp sense votar. Però nosaltres ho van agafar a son pare i ho van suspendre i ho van treure perquè son pare hi anava per fotre-li en aquella, amb el paraigua, encara que li van invitar un fullon, encara me'l va fotre la multa. I jo dic, jo és millor si no me pagues un taxi i no vinc, perquè ja ho sabia, que si anaves allà... Els que ho faven, diu, tu poses multa, jo la pagaré i per avall. I me van fotre 250 peles.
1: I això era Freries o mitjor?
0: Però... No, aquí era.
1: Com eren els partits de futbol?
0: Eren molt bruts. Llavors hi havia de tot. Hi havia de tot. Perquè, però era un futbol dur.
1: I tu vas ser soci d'aquí de Freries?
0: De tot d'una. Vaig fer... sembla que era Montomeu Florit que vaig començar, perquè jo m'agradava, i després inclús vaig fer 10 anys de directiu antes d'entrar de policia, perquè un ofre m'havia demanat, diu, tenim falta de gent, diu, si tu que t'agrada tant el futbol, diu, jo per molt un any, doncs vaig fer 10 i ho vaig deixar quan vaig entrar de policia, perquè li vaig dir un ofre. Ella era secretària, que va ser batla. Dic ara, dic que el futbol i policia és incompatible. Dic, perquè tu saps quin temperament tinc. Dic que jo, si vaig de policia, vaig de policia, però de futbol no. I va ser quan vaig abandonar, però d'un any vaig fer 10.
1: El camp de futbol de Ferreries, recordes com es va fer o com es va aconseguir el camp de futbol?
0: Bueno, això no ho sé, jo sé que era un barrissal, quan polia molt, en Pasqual li anava molt bé, perquè quan hi havia fang era quan jo jugava. I jo ja dic, vaig veure fangat i era de terra, tot, no hi havia, el césped va venir quan jo ja era directiu, més o menys.
1: I com a policia després vas anar al camp de futbol qualque vegada a controlar?
0: Sí, sí. D'apretar els àrbits, perquè una vegada, jo no me'n recordo que era, si era un Huguet o era un Tufolet, no volien sortir, i jo era tot sol, perquè no hi havia més cons de servei.
1: Per què no volien sortir?
0: Perquè tenien por. I jo, quan me vaig cansar, em sembla que havia en Pere Morlans, i vas demanar al president, i diu, què és que tenen? No volen sortir si no veus autoritat. I vaig pujar dalt. Dic, escolta, què és que passa? Dic, que no voleu sortir. Realment és que no vingui la força pública. Dic, la força pública són jo. Dic, a voltes quan vos venten? En a començar o en a acabar? Dic, no voleu respondre? Dic, perquè retrasar mitja hora. Dic, ja està bé. Dic, què teniu por? Diu, jo no he vist mai, mira que d'anys que ven que no és futbol. Dic, mai vaig veure que vos ventassin quan sortiu. Diu, ara quan t'acabau, si ho feis malament, després hi ha de tot. I jo ho trobo que va de ballar. I li vaig dir, ben clar, dic, escolta, són tot sol. I d'aquí una estona, si me surt un malalt o un accident, quedes tot sol. Dic, així que procura fer-lo bé. I jo ho trobo, i jo... com que m'anava a l'ambulància allà, m'anava tot, perquè jo a l'ambulància vaig començar a Manola i la vaig anar a prop de 30 anys. I jo, si hi havia un accident, primer és accident, que no, si un àrbitre ho fa malament, procura no provocar, perquè n'hi havia que venien i provocaven.
1: Vas haver d'aturar el públic qualque vegada?
0: Bueno, vaig haver d'intervenir, perquè sempre, però amb bones, sempre dic, per què has d'anar a fer això? Diu, perquè no guanyeu res. Diu, el resultat no me l'agradaran. Diu, vol dir que el meu bos, diu, perquè si no, jo, perquè jo les avisava, diu, jo després també tinc que escriure, perquè qualque vegada després havies d'avisar tu la Guàrdia Civil, i ara el menys que podia.
1: Te va passar?
0: No, al final, jo aquí m'escoltaven, perquè jo, gràcies a Déu, amb això, la gent, jo tot d'una, quan vaig començar, digues, aquest és el primer foraster municipal aquí, diu, vindran a per jo, però no. Sempre vaig tenir la polla de tot el poble.
1: I tu, sent de fora, però ben integrat en el poble, te van seguir dient de xarnego o t'han fet bromes?
0: No,
1: o...
0: bueno, de bromes també em faig jo. De bromista, em sembla que no hi ha gaire que me guanyes, perquè jo sempre m'ha agradat, bon humor i tot això, i tant. Quan tenia que actuar, en sèrio, actuava també, perquè també un policia no se pot deixar col·locar. No? Però jo mai vaig anar per la violència.
1: Pots explicar qualque anècdota que te passés com a policia?
0: La més bona, perquè jo no, una cosa que tinc que dir, d'armes a ferreries no s'han duit mai, perquè jo no les he volgut mai. Perquè jo d'armes, la porra, me la van donar, va estar penjada, me van obrir un expedient quan va venir el primer jefe, perquè no la volia dur, perquè jo la porra i l'arma no, perquè fa mal. Jo, amb un esprayet, i un dia aquí a la Perdiu, teníem el germà d'una corona revolucionària, aquell legionari, armava-li cada dia, i me'n vaig allà i estava molt violent. Hi havia la barra plena, i jo li feia senyal. Diu, sortiu, perquè s'ha fet a tots, Això és com quan era jove, que anava a Can Bolín i bullava allò i tothom a xems. I això, l'esprai aquest, és ben igual. I jo li feia senyal, però tothom tenen el vici de mirar a veure què fa. I esperava tot Cristo. I jo quan va venir cap allò, violentament, li fot, perquè ell pensava que jo cercava el boli per apuntar. I vaig treure, perquè era com un rotulador. Allí fot sifonada, no, en un segon no va quedar ningú a la barra. Dic, vos he avisat, perquè aquell després comença a treure moc i aixems i ja quedé indefenso. Pues, bueno, vaig engrillonar de fora, a la cera es va caure redó allà perquè no podia més de moc. El vaig engrillonar. Vinga, cap al mig hora, a la Guàrdia Civil. Però, en passar mitja hora, no té cap os romput. No te s'ha fuit una bala mal de zona. Diu, si hi ha coses per aturar-ho, per què armes? Per què? Perquè per dur arma, psicològicament has d'estar molt preparat i encara no basta.
1: I com a policia, amb els joves del poble, amb els adolescents, com quina relació
0: li feia,
1: tenies?
0: Li feia moltes putades, també. Ells me feien allò, però jo els castigava.
1: I quines malifetes te feien?
0: No, mira, a Solots, aquí en el punt d'escola, a vegades jo li fotia bronques, no a Solot, a sa mare. Solot ha de veure que aquí té un amic i un defensor. I jo ho trobo que molt van agrair moltes mares, perquè llavors, mira que visarem el sereno, mira que això... No, a Solot no se li pot fer por. Solot, quan ho has de saber corregir, és quan veus que va descontrolar tot això. I després, moltes vegades, sa mare, mira, ja en cel, se'ls a mi veu. Així li contestaven, i que més polit, això. Perquè jo, per jo, la policia ha de saber actuar, però no ha de reprimir així d'aquesta manera que se feia un temps, a veure si m'entens.
1: Quines mal i fetes te feien els al·lots?
0: Bueno, després anar a ser grossos aquí, el que va haver una temporada que se va dir que en els 14 anys podíem anar a les escutes aquestes. Hi havia un desastre aquí de l'institut, com que jo sabia que no duen els papers. Mira que els papers, ah, són a que nostra, posa's a mazollar. Diu, vas a cercar els papers. Ai, jo vaig amb la moto i ben fer. No, te'n vas a peu. Jo trobo que no el vaig espavilar. I d'aquesta manera ni fa falta escriure, perquè el castigues bé, perquè l'emprenya més. Anar a peu a cercar els papers, perquè la multa la paga son pare, no la paga ell. No? Quan van armar les discoteques d'aquí, de la Perdiu, i allà, venien del mitjorn, de l'O, de Mercadal, de per tot, amb motocross d'aquelles, i jo en Salom un dia, diu, i què vaig fer? Diu, quan que venen de fora, hauran d'agafar taxi, van armar unes cadenes, i cada un que venia, pum, tres i quatre motos, pam, formades. Bueno, i jo, no, vas a, agafes un taxi i te'n vas i després l'havia demanat a son pare. Que costava això? Més que la multa, perquè la multa per fer una alçada de roda, això, llavors em queden 200 o 300 pessetes. Dic, si la paga son pare, això li fa mal.
1: Bueno, vas educar un poc. Eh? Vas educar
0: hombre,
1: un poc.
0: En el que podia, perquè no tot se pot aclarir. Perquè sempre n'hi ha qualque pare que també te pot sortir, perquè mi hijo és un santo, el santo ho tens aquí.
1: I te vas jubilar de policia?
0: Sí, perquè pràcticament després vaig demanar segona activitat en el 63 i vaig acabar de consell aquí a l'institut.
1: Com a policia, a les festes de Sant Bartomeu, com era la feina?
0: Jo m'agradava molt. Suaves, però a vegades ho agafaves a cachondeo i jo per jo sempre m'anava, perquè de problemes no tenia.
1: Eres més permissiu per les festes?
0: Sí, jo sempre. Les festes s'han de deixar fer, sempre i quan no facis mal a un altre. Però jo ara tenia un grupet, els darrers anys que era, perquè aquí van pujar, me sembla que eren 3 o 4 anys, jo i en Tolo tots sols, la música, i no tenia cap problema. Perquè jo, com que ja dic que el primer any que vaig sortir, el vaig avisar un quants, i li vaig dir que allò, diu, m'ho podeu fer el que vulgueu. Diu, però, respecteu-me els caixers, els músics i el resto. Allò m'ho podeu fer el que m'ho doni la gana.
1: Idò, moltes gràcies, Celso, per aquesta conversa, per haver recordat coses de Ferreries i
0: sí, no, jo ja dic, jo amb això tenc un historial, però jo ja dic, m'agrada el que passa pròxim.
1: L'ho dit, ben dit està,
0: hem
1: fet una bona estona i espero que hagis fet recordar moltes coses a gent que ho escolti.
0: Sí, sí.
1: I molta salut, gràcies.
0: Moltes gràcies, de tu.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny se desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, o no m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, un xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de l'exterià que van de cobre i va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets, molt tocats per la tramuntana i per la frontera, el territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: El

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: era, som i serem menorquí.
1: Llecontapres!
2: Au!
3: Posa vi, Cristian.
4: M'encanta, m'encanta aquesta cançó.
3: Jo també.
4: No.
3: És tan menorquina i tan valenciana a la vegada. Que... I de res, bon dia a tothom.
5: Bon dia.
3: Tornem a ser aquí.
4: Bon dia, tots els dies pot
5: dir bon dia.
4: Això va aprendre ja fa un parell de programes.
3: Ja ho tenim passat. Pantalla passada. Igual que, clar, jo avui, quan m'han dit fem un especial de Nadal, també pensava, ostres, l'any passat ja vam fer un programa de xerràvem de paraules de Nadal, per tant, pantalla passada, anem a la següent pantalla. Quina és la següent pantalla? El futur.
5: El futur.
3: I el futur, què és? Quan després de fotre mos de torró fins a school, que és el que estem fent avui, sí. I el 7 de gener mos apuntem tots en el gimnàs.
5: En sé d'una que la seva proposició de que no anant nou va ser desapuntar-se del gimnàs perquè no hi anava mai.
4: Massa gasto.
5: No diré noms, però...
3: Clar, però...
5: Total, està bé.
3: Però clar, qui no s'ha apuntat mai a un gimnàs el mes de gener o el mes de setembre i es cap d'un any, es cap de no sé quants mesos, s'hi desapunta. Tot i això, entra i entra, i acabes anant uns dies, i clar, acabes anant allà, que el primer dia no, però el segon és un poc de... Bro, en el gym avui farem unes sentadilles amb unes mancuernes, saps?
5: Bro.
3: I clar, jo vull xerrar amb vos de com podem anar al gimnàs i xerrar bé.
5: Xerrar bé, està bé, sí, perquè el gimnàs es valora, això, sí.
3: Clar.
2: Sí, molt.
3: Jo crec que és del que més es valora.
4: El nivell lingüístic de gimnàs és...
3: Sí, sí.
5: Bueno, no ho sabem perquè no hi anem. No
3: hi heu anat mai, no us heu apuntat mai al gimnàs.
5: No,
4: mai. Jo esport dins un lloc tancat on fa olor a pet, no. O sigui, directament no me sembla gaire suggerent.
5: Jo anava a la piscina, sí, però després no.
3: Suggerent no ho és, però s'ha de fer,
4: Sí, anava a fer una petxanga a futbol, anem a jugar a tennis, mira, a pàdel no hi he jugat mai, però si vols, no, si és per tu, aniria
3: no, no, no, són de bàdminton.
5: Quants de tenir d'atge?
4: Aniria a jugar a bàdminton.
3: No voleu.
4: Però en el gimnàs...
5: En el gimnàs no.
4: En el gimnàs no. I organitzar una partida de bàdminton.
3: Perfecte.
5: Jo no puc tenir tennis, he d'anar al gimnàs. Sap greu, davant l'os, uf. Quin greu, com ho sap.
3: Bé, jo primer de tot volia dir, en termes de gimnàs, volia dir que bro ve de brother i que vol dir germà en anglès, d'acord?
5: I que sí, germà.
3: I que és una cosa que empres quan no recordes el nom del col·lega i clar, li dius bro. Però clar, també podem emprar
4: hermano,
3: pany.
4: Hermano.
3: Clar, no, jo m'agrada més pany. De company. O també podeu dir nen, que ve del català, nen.
4: Ui, però si li dius nen te tira una pesa pel cap, no? Què passa, nen?
3: Mira, veus, pesa, alerta amb això.
4: Ai.
2: Saps què?
5: No pot dir res.
3: No, en aquesta secció no es pot dir res.
5: No pot dir res.
3: Aquí jo som un petit dictador, aquí, que comença a marcar pautes, que podem dir que no podem.
5: Supremacista.
4: Com es diu? Ara m'has deixat intrigat.
3: Pes.
5: Ui,
3: és un pes.
5: No m'haig cap pes.
3: És un pes, exacte.
4: Això és masculí i femení, no ho he tingut mai clar.
3: No, clar, aquí tenim un pes, d'acord? I, per tant, fem pesos o aixecam pesos.
5: Germà, anem a aixecar pesos.
3: No, pany.
5: Pany, anem a aixecar pesos.
3: Pany, anem a aixecar pesos.
4: Pany. Quant de pes aixeques?
3: Exacte. O quants quilos, al final aixecam quilos, normalment, no? Igualment, penseu que si per cosa haguéssiu d'escriure, penseu que esteroide s'escriu en ves, perquè si escrivim en vam, ho referim a les del Principet, no? Per exemple. Per tant, esteroide, si n'heu d'emprar, escriu-ho en ves. D'acord? Esteroides.
5: Si ho hem de cercar per Amazon després.
3: Exacte. Clar, que no us enviïn una estrella, no?
2: No,
3: primer de tot, això, jo us volia comentar que en català han xerrat sempre del diccionari i tot això, però que també tenim la figura del TERCAT, que el TERCAT és un ens depenent de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les paraules noves i que fan propostes abans de que puguin arribar en el diccionari. Que algunes no hi arriben, o perquè són molt específiques i no val la pena que hi entrin, o perquè no tenen recorregut, com per exemple va ser el cas d'Escrònut, no?
5: Cronut, hòstia!
4: Jo vull saber què és escrono, perquè
3: escrono...
4: Anava a dir que era una espècie de donut.
3: No, és que escrono era una mescla de croissant i donut.
4: Veus com sí?
3: Veus?
5: Com has de xerrar de gimnàs i ja estic xerrant bé. L'altre pot de torró de llema, sí, sí.
4: No sortim d'aquí.
5: Llema tostada, mos queda. Aquest està en blanc, ara.
3: No, però bé...
4: Atenció, s'han menjat dues...
5: No, aquí encara n'hi queda.
4: Encara n'hi queda. Bueno, n'hi queda, has de ser vergonya.
6: Jo no entenc, no entenc de vergonya.
3: Se qüestió, que el Tercat... una altra cosa que va fer va ser que en els inicis dels temps, quan van aparèixer el software i el hardware, el Tercat les va recollir i va dir, què hem de fer aquí? I va dir, per exemple, mira, podem proposar programari i maquinari, no? I, per tant, ara en el diccionari hi ha programari i maquinari, d'acord? És a dir, hi ha coses que en els temps pues, sí que hi entren, d'acord? Però bé, anem a coses de gimnàs, el Lots. Sabíeu que Spinning és una marca comercial?
5: Ah, sí?
3: Sí. I per tant...
5: Con Danone.
4: Toma, ja, ara te l'has marcada. Però... Aquesta l'has aprendre aquí l'altre dia.
5: Es va.
3: Idò, és una marca propietat de l'empresa Mad Dog Athletics Inc. Que Inc no sé què vol dir. Però vol dir coses.
5: Incorporated.
4: Sí. Tinta. Això sí.
3: Sí, Inc ho diuen tinta. No, però bé, no. Per això el Tercat, per exemple, proposa...
4: Pedro, explica-li què vol dir Inc.
3: Ciclisme de sala.
5: Spinning vol dir ciclisme de sala i estàs registrat.
3: Ciclisme de sala. No. Spinning és marca registrada. Tot i que en espanyol ho fan servir, però, clar, el Tercat diu, ostres, fem servir ciclisme de sala, que és això i no és marca registrada. Wow. D'acord? Una altra cosa és que vosaltres si haguéssiu d'anar al gimnàs, però ja té pinta que no hi anareu... després en sol de mà sempre anau pel món i anau dient allà, és que tenc agulletes, tenc agujetes directament aquestes, saps?
4: A veure, ara te demanaré una cosa, una altra vegada tornant aquí d'Uvora, a Mallorca, allà diuen estic esbraonat.
5: Esbraonat.
3: És bo
4: no, no?
3: Sí. Bueno. Sí, cap pega. Amb aquesta cap pega. No, m'ho he mirat avui i està... Però sí, bé, jo proposava cruiximent.
4: Cruiximent.
3: O punxades, no? A vegades és que teniu unes punxades, no? Que us punxa tot, no? Però estàs braonat també...
4: Allà també ho diuen... O sigui, ho diu quasi tothom, que xerra en català.
3: Igualment, per estar esbraonat, que ve de braó, que no de muñeca... per treure mots de suor i les salives emprem una braonera.
4: Braonera.
3: A Catalunya solen emprar més una canellera de canell, no?
4: De
3: però no farem servir una muñequera, d'acord? Però muñeca no en tenim, no?
6: Això és dels anys 80. Això no existeix, o sí? O sí?
3: Ui, sí,
5: jo en duc per sonar.
4: En Son Goku en duc. Sí.
3: Jo no vaig a córrer a llarga distància sense una.
6: Te poses braonera?
3: Sí.
5: Jo
4: i una cinta pescap, i la braonera.
3: La cinta a vegades. La cinta a vegades, no? Braonera sí. Bé, també tenim... això, abans havia dit, ostres, les mancuernes. Mancuernes no.
5: Mancuernes
3: és com una barra d'aquest empès que agafes i xeques i baixes.
5: Aquelles que abans són corbades.
3: Exacte, és com un pes d'aquest en barra i...
5: Sí.
3: Però petit, d'acord?
5: Que diu, me'n banyes.
3: Manuelles. D'acord? O barra curta, això per contraposició a la barra llarga. D'acord? Saps que fan el terofil i en barra llarg, una petiteta, d'acord? Set centadilles són squats, d'acord? I en català ho normalitzaríem amb squat amb E inicial, d'acord?
5: Ah, sí?
6: Squat.
3: No confonguem amb els squaters dels anys 80, que eren ocupes.
5: Ocupes, squats. Sí.
3: Els squaters eren ocupes, saps? I doncs no, ara squats amb E inicial i Q ho fem servir per dir centadilles, d'acord?
5: Ok.
3: Què més tenim? Tenim ses dominades, que és això de posar-se i xicar el pes, no? de suspendre les coses amb els braços, d'acord? I en principi hauríem de dir dominacions. Aquesta proposta, clar, hi ha propostes que
6: això m'agrada molt.
3: Hi ha propostes que canvien, que després amb el temps diuen, això no acaba de funcionar. Jo aquesta
6: no, que aquesta hem de fer una campanya perquè...
3: Però...
6: S'accepti.
5: Dominació d'Àustria.
6: Hem de fer dominacions.
3: No de veure clara. Sí que veig més clara el tema de pres, de farem pres, no? fer pressió, que bàsicament preses pressió amb anglès, però clar, ho dius amb anglès i queda,
5: vale,
3: queda més bro, no?
5: Queda més bro.
3: I,
5: germà.
3: I cool.
5: Cool. Cool. Estambul.
3: I, que, i això, al principi pres faríem, faríem servir, serien servir això. I poc més a dir vos, això, que quan us diuen això, peça per amunt, peça per avall, i no puc aturar, estic encegat, faré mil abdominals, mancuernes, flexions, dominades i pres, que sapigueu que la meitat ho hauríem de canviar, que no, que farem pes per amunt, pes per avall, que no, que estic encegat, mil abdominals, manuelles, flexions, dominacions i pressió.
6: M'encanta dominar.
4: A veure, sí, sí, el que has de fer, a quin gimnàs vas?
3: Els poliesportius de Mo, perquè jo som molt maones i vaig en els de Mo.
4: Bueno, per n'hi deu haver més.
3: Sí, però... També som un tio...
5: Però potser és més barat, digueu.
3: Tio... Ja està. Jo anava a dir públic i popular i aquestes coses.
5: És més barat allà i vas allà.
4: No, bueno, però...
3: No, bueno, de fet, ara, que... ara no vaig a cap.
4: Jo crec que tu...
3: Perquè com que vaig pagar molts anys, vaig dir... No val la pena.
4: En el gimnàs que vagis, dus la llista de paraules. Hòstia. Per posar allà centrada... I si no te'ls diuen bé, pues no ets xerris, tio. No és panys, no, saps?
3: Si diré, si cas, que em facin un descompte. Si, no, si m'aixerren malament, que me facin un descompte, no?
5: Pues res, allà va un munt d'informació que no em prenerà mai en la punyeta de vida.
4: No, jo crec que nosaltres, nosaltres no som gaire d'anar a gimnàs.
5: Espero que ets oients i oients. Per que són jo, xaval.
3: Vamos. Jo vull creure que bueno, el percentatge d'oients dia 7 de gener s'anaran apuntant al gimnàs.
4: Mm. Sobretot per reduir el torró. Si han menjat tant torró com vosaltres, el necessiten.
5: Poc torró han menjat, per el que podríem menjar.
4: Sí. Amb una hora duis...
5: Mos fa vergonya, ara.
4: Amb una hora en duis dos de torrons sencers.
3: Però són tres.
4: I encara us queda una altra,
6: és de vermell, no?
4: Mira, jo ho recomanaré, bueno, recomana-la tu la cançó, que, perquè tot això era per posar una cançó. O sigui, tota la història aquesta era per posar una miserable cançó.
3: Clar,
4: que volem posar perquè sí, perquè mos agrada.
3: No, perquè clar, jo volia xerrar d'això i per tant havien de posar fitness d'espel de gall. Fitness, per cert, escrit amb una S final i no dues. Ah. Perquè amb una és en anglès. En català ho escrivim amb una.
5: Fitness.
3: Segons el Tercat.
4: Que t'he quedat clar amb una S, eh?

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons.
1: Amb un apost i un banc.
0: Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: No son horas.
1: Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Hoy es Nochebuena y mañana Dios dirá y dirá que es Navidad.
2: Bon dia, bona tarda.
3: Bona tarda, bon estiu, bona Pasqua, bon Nadal, depèn de quan ho escolteu, això.
2: Però especialment bon Nadal.
3: Bona...
2: Per què?
3: Bones festes de la Mare de Déu de Gràcia, també, aquí, a Maó.
2: Aquestes no les coneixia.
3: Bon Sant Joan, a Ciutadella.
2: Bueno. Però, això què és?
3: Sant Galletà, digues.
2: La mascleta.
3: La mascleta també, perquè si estamos en Valencia.
2: La patum, la patum a tothom. Ostres, sí que podríem fer un episodi que fos sobre com festes així tradicionals amb focs artificials i petards i coses i la relació entre el so i això. Vinga. Bueno, en fi, que això és un capítol especial de Nadal. I jo per commemorar-ho m'estic fent una xocolateta calenta mentre gravem.
3: De què t'ha parlat d'especial de Nadal? No ho hem preparat.
2: No, i tant és el menys preparat que tenim, però perquè és l'especial de Nadal.
3: Ah, Déu meu, potser anem improvisant.
2: Sempre improvisem. No us espereu una cosa molt organitzada. És un especial i serà molt especial. De què parlem en aquest podcast? Dels honor! De fet, aquest capítol està inspirat en un meme de la Mariah Carey, que m'ha dit que es diu Mariah Carey, jo sempre li dic Maria Carey, i em pareix molt bonic dir-li Maria Carey, així que la Maria Carey.
3: La Macarena.
2: La Macarena, que sabem que és una d'estes...
3: Divas
2: és el meme de Nadal, no? Sí. Un poc, la Maria Carey. Sí. És el so del Nadal.

0: farigolles.
1: El Nadal, el son del Nadal. Clar, el Nadal concebut sonorament el Nadal a través de la història, no?
2: El Nadal no està bé.

0: falta un poc de sucre, això.
1: Jo m'interessava el meme aquest de la Maria Carey.
0: Aviam, no, aquí, jo això necessito saber. Tu, sí. Tu, tota la teva vida, com li has dit?
1: Maria Carey.
0: Verdad, madre!

0: ¿Qué impulso ha creado en vos?
1: Las emociones, sobre todo, las experiencias, la manera... M'ajuda a entendre el món, fer art. Ha sigut així des que era molt petita. I m'ajuda a expressar-me. És una manera d'expressar-me que no es pot comparar amb cap altra. Trobo que... Per exemple, la performance et permet manifestar coses... Com ho poses en paraules?

0: també hi ha molt de disfrutar-ho, però és molt, no sé, quan passen diversos dies que no he tingut temps per asseure'm i
1: Sí.
0: crear, estic fatal, eh?
1: Sí.
0: Duc allà un...
1: Angoixa,
0: Uf,
1: no? Sí.
0: tinc una inquietud i només se'm passa creant.
1: Sí, l'art... Sí. A mi sempre quan em pregunten què és per tu l'art, jo sempre és com, oh, Dios mío.
0: Ai, Oliver, saps que m'agrada molt fer podcast?
1: Sí, a mi també.
0: M'encanta!
1: Jo també. Wow.
0: El Nadal.
1: Jo crec que Merzbow té un CD de Nadal.
2: Ja està.

0: comment ça fonctionne.
1: Ah là, c'est vert.
0: Ouais, c'est agréable.
2: Non, il a...
1: Il a...
2: Doncs com heu de dir també, és que m'ha servit molt aquest treball que hem fet, aquest projecte dels podcasts, no? Perquè ha estat un recorregut també d'aprenentatge, no? De trobar altres maneres, de trobar altres indrets, personatges. Nosaltres que anàvem amb helicòpter... Stockhausen.
1: Eso. Hemos ido en helicóptero con Stockhausen. Hemos escuchado el Japanois, hemos escuchado las playas y las chicharras de Menorca.
2: Exacto,
1: nos hemos achicharrado en Menorca para traeros este contenido.
2: Anat amb el cotxe per Menorca. Volíem que, evidentment, aquest podcast tingués una vinculació especial amb Menorca. Un vincle especial amb Menorca, perquè vinculació sembla que no existeix en català.

0: sí, perquè jo ja li vull la pregunta, més tu, és poca broma, eh? Ja fet aquí...
1: 6 anys, no?
0: Sis
1: Farem?
0: anyets? Ostres,
1: Ok.
0: tu... Sí, 6 anyets. Des de que van començar amb avestruces. Jo us recomano que aneu al nostre Instagram.
1: Bueno, l'Instagram és un poc pobre encara.
0: Sí,
1: Però sí, aneu a
0: però...
1: l'Instagram, però també aneu al Bancam. Al Bancam hi ha moltes
0: Sí,
1: coses.
0: anem al Bancamp, Insta... de les avestruces... I... Res, exploreu, disfruteu del sol, disfruteu de les anades d'olla, perquè al final, saps, és un poc això. Ja si no estiguin reprimides tot el dia.

0: Però algun cop heu segut una nau amb algú?
1: No, no, no.
0: Dintre de la història de la humanitat, d'algun moment on diguéssim, no, sí, ara sabem. És com, el problema és que per ser amada hay que ser percibida.
1: I aquí s'acaba de...

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Porgejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Gràcies, molt bona. Molt bona, molt bona, molt bona. Sou bons.
1: Trepitja en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Els humans érem el centre de tot i la resta dels mons coneguts giraven al voltant nostre. Fins que va arribar Copèrnic i ens va demostrar que anàvem errats. Han passat 500 anys des de llavors, però encara hi ha molta gent que segueix amb els vells esquemes mentals, vigents fins l'època medieval.
2: Època de muda. Capítol 8. Del centre i la modèstia.
1: Amb les pluges de l'agost es posen en marxa molts de cicles a la natura. L'estiu és una temporada on ens movem especialment els humans moderns, però la major part de la biodiversitat que ens envolta prefereix atenuar la seva activitat en els mesos de forta calor. Amb l'aigua caiguda del cel, la terra s'ha reblanit. El líquid estimat, infiltrat poc a poc, reviu arrels, fongs, animalons de tota casta. Organismes que estaven plegats, quasi apagats, per intentar sobreviure en la llarga sequera estiuenca. Ara s'engreixen, es desclouen. Una nova olor impregna els sentits i la vida reneix. Sempre hi ha hagut canvi climàtic, diuen els escèptics, els que es resisteixen a acceptar que aquest problema tingui a veure amb l'activitat humana. Tenen raó que han existit oscil·lacions en el clima al llarg de l'extensa trajectòria terrestre, però obliden que la dada important no són els graus, sinó la velocitat de canvi. L'acadèmia explica que la diferència de diòxid de carboni que s'ha experimentat en els darrers 60 anys ja s'havia vist abans al planeta, però va tardar uns 14.000 anys a les dues darreres desglaciacions. La velocitat del canvi no té precedents. Ara moltes espècies no tenen temps d'adaptar-se. Aquells que segueixen pensant que som el centre del món no hi veuen la intrínseca i preocupant relació que hi ha entre la natura i els éssers humans. Les tortugues començaran a guaitar dels ous que va dipositar la seva mare en un lloc prou adequat per rebre l'escalfor del sol i que després va abandonar. Les noves tortuguetes neixen soles. Moltes seran aliment d'altres animals, però les que arribin a adultes podran tenir, amb sort, una llarga vida. Menorca és un territori acollidor per a les tortugues. Les llavors de les herbes brollen amb abundància i ofereixen aliment tendre a tota una generació d'erugues que mengen amb avidesa. Quan alcin el vol en forma de papallones, evidenciaran per què es parla de la primavera d'hivern. Les Illes Balears són de les zones que generen més diòxid de carboni per càpita, per mor dels milions de turistes que traiem cada any a moure la nostra economia. Intentar fugir del debat de la racionalització del turisme enfangant-lo amb consignes partidistes és més que una frivolitat local. Les elevades temperatures que es registren als mars en els darrers anys carreguen d'energia el clima i generen tempestes importants. Quan l'aigua cau del cel d'una manera massa sobtada, costa que s'infiltri. Es desplaça ràpidament per la superfície i arrossega terra, plantes i animals. Ja en el segle XX, l'astrònom Hubble va tornar a capgirar les teories i va demostrar que la nostra no és l'única galàxia, sinó que som una petitíssima part d'un univers que costa de concebre. Més petits que mai. Tant de bo que tinguem una tardor cordial, que l'aigua carregui els aqüífers i que, a la primavera pròxima, tornin a brollar les fonts.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim. Està aquí on el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit hi era quatre, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sis, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues, lo millor, 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Xistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.

tan enfora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

les 7 del matí del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a rabat ho tocaven. Per cansolla deslloc, dues naus barbarisques entraren i 200 moros ben armats, peus

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagrada Mola, on en aquest programa escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, vos feu una grossa nevada.
2: Sagrada Mola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos
0: sí. Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant en els 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo soc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora. Càrregues d'alegria i càrregues de droga. Tots els policies guaiten ben atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els

casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: Ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Pues lleva dos litros.

entra i entra sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una lota decidida vam tenir 14 fills. Per això, crec que és precís assegurar-los sa vida. I li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini Donís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'O, i li tinc moltes simpaties. Allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una Sant Climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fillet i una filleta. Em però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podran queixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: No comprendo qué pasó. Completé todo el ritual y tú no regresaste. Escuché Serrat, leí un poco de Borges, destapé vino y con nuestros hijos imaginarios te esperamos. Vi las noticias, ¿sabes? Dijeron algo de violaciones, atentados, del proceso de paz y pensé, ¿en qué año estamos? Todo me pareció igual. Yo seguí esperando, en medio de este estéril ritual. Confusamente fue llegando el amanecer sin que la puerta chirriara anunciándote. Y los crucigramas de domingo fueron quedando en el mismo olvido forzado al que llevé tus fotos, tus poemas y tus cartas. ¡Ay, ritual estéril! Si trajeras por un instante lo que esta guerra se llevó, yo me aferraría a ti y recobraría mi alma partida. Sofía. Carta escrita a la seva parella, desapareguda fa 22 anys. Cartes d'amor en temps de conflicte és un llibre publicat per Sofia de la Hoz Terà. És una antologia de cartes que conviden a conèixer el conflicte colombià des del cor. Jo us he de dir que no en tinc cap de certesa, però la meva intuïció em diu que na Sofia, que firma sa carta, és sa mateixa que coordina aquesta antologia i que, per tant, podem dir que fa 22 anys va perdre qualcú que estimava i amb qui havia imaginat tota una vida. Una vida que va ser arrebatada per la guerra. Aquells que em coneixeu sabeu que jo estimo Colòmbia amb tot el meu cor. Ha estat casa meva durant 5 anys i ha estat terra de creativitat, amor i aprenentatge. Però també és un territori on s'ha derramat molta sang, moltes llàgrimes i molt dolor. Tot i que jo sempre m'agrada dir que també s'ha sembrat resiliència, resistència i molt d'art per sanar ses ferides. Love, let her love. Jo no vull fer entendre el conflicte al 100%, perquè trob que entendre el conflicte colombià requereix de molt de temps, de molta reflexió, i que, com tot conflicte, té moltes variables que intervenen. Però sí m'agradaria fer un petit marc perquè entenguéssim, i d'aquí surti tot un debat, sobre el conflicte colombià.
2: Mi nombre es Jorge Sánchez, soy oriundo de Santander. Mi familia, nací en Bucaramanga, pero mi familia es de Río Negro, Santander. Nosotros fuimos desplazados por los paramilitares en 1993. La verdad, nunca había contado mi historia. Es algo que he tratado de olvidar porque no fue fácil. O sea, lo primero que me viene a la mente al recordar cuando salimos de la finca fue el sonido de las balas, porque los paramilitares iban a matar a mi papá, y mi papá salió huyendo en un caballo. En la noche los paramilitares bajaron echándole plomo a la finca de mi nono, al hermano de mi papá, mi tío César Sánchez, se lo llevaron, lo desaparecieron. Tenía 12 años. Nosotros salimos huyendo.
1: Aquest podem dir que va des de 1960, tot i que anteriorment ja havia viscut una època coneguda com la violència, que havia esclatat al 1948 amb l'assassinat de Jorge Eliezer Gaitán, un polític colombià que encarnava el canvi davant d'un fort conservadorisme estatal, un polític que abans d'eleccions ja tothom donava com a president. Per això, quan el van assassinar, es van donar tot tipus de revoltes populars i la repressió per part de l'exèrcit conservador va ser molt forta, donant inici a un període marcat per sa sang i violència. Tot això, a més, va estar culminat al 1953 amb un cop d'estat protagonitzat per un home que s'anomena Rojas Pinilla i que va acabar imposant una dictadura que va durar fins al 57. A partir d'aquell moment, revocat el dictador, els partits tradicionals van fer la seva repartició i es van anar alternant la presidència durant 16 anys. I tot i que la violència bipartidista va disminuir, el conflicte mai va desaparèixer del país. El 1964, influenciats per ses corrents socialistes, van aparèixer grups insurgents i guerrilles d'extrema esquerra, algunes conegudes com les FARC i altres potser menys com ELN o M19. En un inici, els ideals que movien aquests insurgents eren la injustícia, la alliberació de les terres i els drets camperols. Fins que va aparèixer el narcotràfic com agent finançador d'armes i guerres.
3: Mi historia empezó el 22 de noviembre del 2014 cuando un grupo subversivo, aparentemente las FARC, grupo Frente 29, al mando de alias Aldemar, se tomó la isla Gorgona a 15 minutos de la población de Guapi y a 30 minutos de la población de Timbiquí. Fueron aproximadamente 20 guerrilleros, entraron a la isla.
1: Els primers assentaments per xerrar de pau van ser el 1982 en Betancourt. Però mentre això succeïa, les FARC i el narcotràfic van anar guanyant territori amb extorsions i coca. Mentre que, per altra banda, els paramilitars, que estaven financiats per mafiosos i polítics, es dedicaven a assassinar líders d'esquerra. Aleshores, davant de tot aquest panorama, l'estat colombià, pressionat per Estats Units, es va veure obligat a iniciar la guerra contra el narcotràfic. Fet que, com bé podem suposar, va obtenir una forta resposta per part del càrtel de Medellín, que finalment va ser una repressió que van patir, com sempre, els civils, vivint dues dècades d'absolut terror. El Pla Colòmbia, la mort de Pablo Escobar, els forts atacs que van rebre les guerrilles i paramilitars i la resistència del poble colombià van ser algunes accions que van portar el país a començar a dialogar sobre acords de pau. El 2016 es van firmar els acords de pau. He de dir que jo vaig ser present, no en sa firma, sinó estava a Colòmbia en aquell moment, i hi havia una gran expectació sobre això. Sota el prisma internacional, aquests acords semblava que posaven fi a tota una època de guerra. Aquell dia, les FARC van firmar la desmobilització i el desarmament. Però hem de dir que ben lluny queda la realitat. Doncs 4 anys després, l'Estat quasi no ha complert cap dels acords. I el que és més preocupant, a dia d'avui encara segueixen sent assassinats líders socials i població civil. Veiem també que, tot i que el discurs internacional sempre apunta cap a les FARC com l'únic actor responsable del conflicte armat colombià, l'Estat, els grups armats paramilitars, l'extrema dreta, els càrtels de la droga, les bandes criminals, els grups armats organitzats, també han tingut responsabilitat i accions.
4: Yo, cuando tenía 8 años en mi pueblo, veíamos cómo la guerrilla de las FARC, realmente ellos, tenían el dominio totalmente del pueblo. Ellos se paseaban por el pueblo como si nada. La policía siempre estaba dentro del cuartel encerrados. Ellos no podían salir porque el dominio del pueblo era de la guerrilla.
1: La guerra a Colòmbia ha implicat, i encara ho segueix fent, incursions armades, desaparicions forçades, massacres, desplaçaments massius de la població, terrorisme, segrest de civils, militars i polítics, tortures, execucions extrajudicials conegudes com a falsos positius, mines antipersona i un llarg etcètera. Durant anys, aquest conflicte que ha marcat a 5 generacions, s'ha mesurat amb dures i fredes estadístiques, percentatges i xifres que donen compte de més de 8 milions de víctimes. Un nombre que cada dia segueix creixent. Però per què portar aquesta guerra aquí, avui? Al final, aquesta carta mos mostra que enmig d'un conflicte social, polític i armat, l'art apareix com un mitjà on cercar cura i pau. Aquestes cartes són cartes d'amor que es van viure, amors que potser es van perdre i que van desaparèixer o que simplement es van desenvolupar durant anys de conflicte, igual que ho van fer els ideals i els somnis de pares, fills, filles, amistats, parelles, germans, germanes, amants, amors. A més, crec que sempre està bé recordar els amargs camins que deixen els conflictes, doncs sembla que mai aprenem i seguim repetint la violència independentment de la cultura, el país o el temps històric. Al final, la guerra, com bé va dir el periodista i fotògraf Eric Harman, és un lloc on els joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per la decisió de vells que sí es coneixen i sí s'odien, però que no es maten. Love letter, love letter. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far. S'acomiaden en Andreu Llamburu i en Xec Pons.

0: a casa.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No mir cap pel·lícula. Perquè mir moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo a faltar de quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, s'ha d'implicar també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que et cerca, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar sa mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. Mm-hmm. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és més de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que, engalanades d'eritges i romaguers, romanen immòbils, veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen, deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega, en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel, ens aferrant fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que, sols així, la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com dèiem a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar alerta, idò. Però per a qualcuns ocells són una

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig i doc que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu cos

que la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes,

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

el meu pare fa un grup que hi ha la Núria, el Bones i el Roger, i es diu Lo Petit Comité. A què rima?

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el centre de creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari New Age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general, no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale? Sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè a la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com sempre desgràcies, i és com no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí doncs, vam començar a desenvolupar bueno, com una història quasi màgica i va ser uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

no me enduré de aquí. Quan tot s'hagi acabat, que m'enduré d'aquí.

história cada dia diferente. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

ticket more. Come a special, and se cerca una mentida. Que m'enduré d'aquí quan ja sigui por. Que m'enduré d'aquí

grises terres d'un baró ni una assegurança d'accident. Tot això quedarà enganxat dins aquest món com els peixos en les xarxes.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica, quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava, quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent, que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Radio Far

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no. Uh-huh. I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina. I m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí, vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, uh-huh, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que,
1: sí,
0: que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa,
2: sí,
0: molta gent.
2: Sí, sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, uh-huh, decideix canviar un original en el premi, uh-huh, i el guany.
3: Gaby Micelevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de l'Oc i fa autostop.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. D'aquesta màquina infernal. Hey!

0: News de porcatjades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima, fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç de l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a Lorenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre suors prades. Saps que menges molt de dolç?
2: Encara queda qualque rosco de vino per aquí.
1: Calla, calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
2: Ara,
1: dues setmanetes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem a un palau, vinga.
3: Porcatjades!
4: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: discutam a veces cambios o que son precios. En tu xeri demostraré sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas per d'un no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

va dir: «M'és igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Nanabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bé, com dèiem, si altres vegades hem optat per un fil més temàtic, des de l'anterior capítol mos hem endinsat dins veus específiques, que des de l'experiència han begut i s'han deixat influir de ple per la música d'arrel, per la seva pròpia creativitat artística. Anabel, què t'aporta la música d'arrel i com ho connectes en la teva pròpia creació?
1: La música d'arrel a jo m'ho porta tot perquè és on m'he criat. Jo vaig néixer dins una família, igual que tu.
0: Avui explicarem als oients que pot semblar un poc de trampa. Potser ho és, eh? Però avui compartim llinatge i més cosa, i sang, amb la convidada, Anabel Villalonga i en Joan, que són jo, som germans. I vam compartir moltes coses, també és món aquest de l'amor cap a la música folk, i d'aquí neix també aquest Exacte. Capítol especial.
1: Sí, clar, mos ve un poc d'allà mateix, perquè com ja heu sentit, en Joan és un erudit de la música folk. Nosaltres mos criem dins una família on sempre s'ha cantat, on sempre hem sentit aquestes cançons, on sempre s'han fet vegues, on sempre, de fet, tots dos, mon pare, tant el papà com la mamà, formaven part del grup folklòric d'Amó i també de moltes altres històries.
0: I anaves a tocar amb ells.
1: Jo anava a tocar amb ells, sí, tot l'estiu, amb el Rebost, quan era petita, que després van fer aquest grup. I clar, per això és inevitable que tota la música que faig, que després he estudiat molts de tipus de música, que tota la música que creï begui d'aquesta música tradicional, perquè ets aquí sempre he fet i he begut. O sigui, no m'imagino la música sense tot això, perquè és el que he mamat de petita. I clar, tot i que sí que hagi estudiat guitarra clàssica, guitarra moderna, he estudiat direcció de gospel, he fet moltes altres històries, sí que tot sempre me veu d'allà mateix, que és el que he mamat.
0: Molt bé. I aquí també tenim un punt de connexió en comú, tal com dèiem, més enllà de sa sang. I també en l'anterior entrevista, quan xerràvem amb Nanna Ferrer, que és també un altre peça angular dins el món de sa música folk a Menorca, que és Subaida.
1: Sí, Subaida dins es... Sí, és una, com dius, una peça angular dins es... dins la darrera dècada, no? Bueno, dècada no. Ja no, eh? Ja no.
0: No.
1: Volia dir, clar, és que mos agafa ja finals de segle, principis del 21.
0: Subaida va néixer el 98.
1: 98, sí, sí. Mos agafa dins el canvi de segle i és un grup de joves, que ara ja no ho som tant, però en aquell moment eren molt joves quan van començar, que li donam una volta a la música tradicional i ho exportam cap a fora, que jo crec que aquest va ser el punt més important perquè evidentment ja hi havia molta gent que havia treballat la música menorquina, però nosaltres tenim l'oportunitat, per l'època que agafam i per la joventut que tenim i les ganes, de poder exportar aquesta música menorquina fora. De fet, vam ser a moltes bandes, no? Vam estar a Mallorca, Eivissa, Formentera, evidentment, Catalunya 50.000 vegades, però vam ser a València, vam ser per tota la península Ibèrica, vam guanyar concursos de Ràdio 3, de música de joves, vam fer gires per Itàlia, per Alemanya, a Mèxic i tot vam ser.
0: A Mèxic vam arribar.
1: Vull dir que poder dur la música menorquina fora és una manera de demostrar que mos estimem lo nostre, no?
0: Quan van començar en tota aquesta història de Subaida, Aquí apareix un nom que és essencial i del qual nosaltres vam aprendre moltíssim. Crec que és una persona a qui se li ha retut relativament poc homenatge en sa grandesa que representa, que era en Nicolau Espinosa.
1: En Nicolau Espinosa, sí.
0: Nicolau Espinosa sí que ha aparegut en aquesta ràdio, Ràdio Far, perquè un estava amb altres grups abans de Subaida, però sa seva estima cap a sa música tradicional el va fer evolucionar la seva escolta de músiques també en aquells moments que es feien cap a la recerca, no? que podia fer la seva empenta creativa, un monstre musical que va iniciar tot això, que es va conjuntar amb l'empenta d'en Miquel Mariano, que també tenia molta responsabilitat amb l'esdevenir de Subaida, i també amb un altre personatge interessant que era Moisès Pelegrí, que hi va portar tota la seva visió des d'un punt de vista rítmic, i a tot aquest engranatge mos hi van anar afegint la resta. Nanabel va ser, anava a dir les darreres incorporacions, però no és cert, però de les darreres incorporacions des primer Subaida.
1: Des primer, sí. Jo vaig començar en el segon concert, que el primer era com una prova, no?, que vau fer a Sant Nicolau. Bueno, una prova. Havien demanat un concert i tal, i van dir, ostres, d'aquí hem de fer un grup. I en el segon concert, que va ser com el primer de Subaida oficial, que va ser Sala Augusta, imagina, fa anys.
0: Ja hi eres.
1: El 98 ja hi era, jo tenia 14 anyets.
0: Van 14 anys.
1: Era molt petitona.
0: Molt bé. I de fet, clar, la teva primera presència a Subaida va implicar que t'anessis empapant a poc a poc, anessis aportant la teva visió com a músic que t'havies lligat amb el món folclòric, no? I et vas anar veurant, no?, d'aquesta altra visió, que era un poc més mediterrània, molt més oberta, més en capacitat d'incorporar coses.
1: I més creativa, no? Perquè, clar, jo el que havia estat sonant fins aquell moment era com música molt folclòrica que et sonava així, no? I això d'aquests acords, i això es fa d'aquestes notes, i això es canta d'aquesta manera, sense manera d'obrir. I clar, Subaida sí que era una obertura nova dins el món del folk, no?, que no era tan encorsetada, sinó, com dius, bevia d'altres maneres i de sa creació també.
0: Llavors, a mesura que van anar passant els anys i sa discografia, et vas atrevir a fer sa teva pròpia aportació. Hi ha alguna cançó de Subaida que és teva?
1: Sí, com de joveneta no tant, però en els darrers discos ja hi ha cançons meves.
0: I n'escoltarem una, i veurem un poc els teus inicis musicals, que després estaven revestits amb tot aquest cos de Subaida, i amb aquesta cançó que es diu Nàufrags.

0: Preciosa cançó, eh? Ara que la Gràcies. Recordàvem.
1: S'ha de dir que s'hi ha tres d'en Joan, que no ho he dit.
0: Sí, però... bo, no ho he dit perquè no venim a xerrar d'això. Bé, aquesta cançó, evidentment, aquí he escoltat moltes cançons que, tot i que sigui de creació, tenen aquesta arrel, no? I aquí és evident que l'arrel aquesta d'Esmond Mariner, d'Esmond de Sabanera, és superpresent, i de qui s'inspira, es va?
1: Sí, bueno, clar, la lletra també xerra d'un nàufrag, no? Que, bueno, de quan hi va haver tot el naufragi.
0: Aquesta cançó, també, per als oients que ens escolten, està basada en un naufragi que hi va haver ses puntes de... bueno, a les costes de Punta Nati. De fet, aquest naufragi va fer que es construís el far, perquè no n'hi havia, Punta Nati, d'un creuer que es deia General Chansu, francès. Exacte. Va morir... hi havia, no sé, unes 300 persones que van morir. Només se'n va salvar una, que va arribar a la costa i va aconseguir arribar a unes cases de lloc i a partir d'aquí, i això és la història real, i això du a parlar de la cançó.
1: La cançó explica aquesta història i pensava que sent una cosa marinera havia de ser una manera. I clar, també com dèiem, que nosaltres veníem més del món del folclòric, no? Però també bevem molt de tot el món de les habaneres, el papà era amic dels parranderos, vull dir que havíem fet moltes d'on en escau, no? Vull dir que fèiem moltes coses de habaneres, també.
0: La música marinera anava cap aquí.
1: Sempre n'havien cantat i també bevem d'aquesta tradició, no? Més nova.
0: Molt bé. La música tradicional segueix sent present, tot i que vas tenir altres formacions que tenen poca relació amb la música d'arrel, com el món del gospel, on també t'has dedicat, un grup que vas començar que es deia Jardins de Morbònia.
1: De Morbònia era més de cantautor.
0: Era món de cantautor, però el món folk sempre ha estat latent. Sí, sí. Llavors, inicies una aventura que es diu Cala Joia, basat en un duet, que a vegades creixia un poc, però essencialment era un duet, i també vas tenir oportunitat de ficar cuarada en el món de la música d'arrel.
1: Sí, és que jo crec que, com he dit abans, per això és inevitable ficar una mica de música d'arrel. Està clar que quan composes, depenent de lo que demana la cançó, vas ficant una mica de lo que saps, com he dit abans, no he estudiat clàssic, he estudiat modern, que entrava jazz, blues, tot això, però en els fons... quan composes sempre te surt el que ets tu, no? I dins meu ja el folk sempre hi és present. Per tant, sí que hi havia cançons que distaven una mica més, però vam treure tres treballs discogràfics, sempre hi ha temes que sonen bastant folks, perquè és que m'ha sortit d'aquesta manera, no? M'ha sortit es fol per vena.
0: Sa vena aquesta, i aquesta, a més, té aquest estil que és més més d'arrel pura, que té un fandango de fons. I...
1: Sí, és un seu de fandango.
0: Un seu de fandango.
1: Toni Pastor diu, és un seu de fandango. Perquè sí que té l'estructura de fandango, però, bueno, comença amb unes panaderes, que això sí que està agafat també d'una altra música d'arrel de...
0: Desmonibèric,
1: de sa península, que ho feien quan feien pa, feien jocs de en ses mans, no? De fet, agafa aquestes panaderes d'aquí, aquest ritme de panaderes, i ho acaba transformant com en un fandango, tot i que té una estructura més de cançó, perquè té estrofa i té tornada, però sí que té aquests sons de guitarra molt de fandango, aquests tipus de cor que empra, també té un llaüt, li va posar en Toni Pastor, que són tot... Sona molt fandanguero.
0: Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó, Som menorquins.

0: era, som i seré menorquí.
1: Molt bé. I és real, aquí és de fons, eh? Aquesta lletra...
2: De fons i de damunt, eh, també.
1: De damunt. en aquesta menorquinitat latent, si es queia, en el seu moment li va posar la lletra l'altre company del duo, en José Belaires, també conegut després, posteriorment, com en Pep Gené, parlant de Menorca, no? Que significava ser menorquí, no?
2: Exacte.
1: I aquí hi anaven afegits. Conta-mos una anècdota que a vegades és contat parlant de la música folk.
2: Ara. Parlant
1: del món de la música folk. Es va que un dia estaves amb gent vinculada en el món de en Crit Joanico.
2: Ah.
1: Es va que sí.
2: Sí, vam anar a fer un concert... Ah, és aquesta, no?
1: Era aquesta.
2: Vam anar a fer un concert amb en Cris Juanico i a vegades, quan, segons quins projectes, si és una cosa més grossa, solec anar a fer de corista. Mm-hmm. I havien de fer un concert per Sant Sebastià, a la plaça Major de Palma. Mm-hmm. Era un concert molt xulo. I abans d'en Cris Juanico hi havia un grup de By the Boat, de fet, mm-hmm, Música Nostra, que és mm-hmm un dels grups de By the Boat de referència, no?, de totes les illes per tots nosaltres. I es van posar a sonar Música Nostra i tots els músics que venien de rock, clar, els músics d'en Cris Juanico venien de rock, es van posar en el camerino a beure cerveses, a esperar a que li toqués tocar, no?, com... I jo me'ls vaig mirar, vaig sentir la primera jota, me va entrar un no sé què per dintre, dic, lots, me'n vaig a ballar, que jo aquesta música me posa. I ja no me fa vergonya dir-ho. I res, es van tronxar de riure tots, dic, pues no me mireu així, que jo me poses folk. No? I a vegades tenim aquesta vergonya, no? Doctor, mm-hmm, sobretot jo quan era joveneta, que ja sonava en Subaida, no? En 14 anys, que mm-hmm sonava en aquell tema que es posat en tenia 20. Clar, jo tot l'entorn que me movia, clar, jo escoltava folk i anava a sonar música d'aquesta i les meves amigues escoltaven Spice Girls i Backstreet Boys, mm-hmm, no? Clar, era un altre món, no?
1: Era un altre univers.
2: I fins i tot dins els músics, no?, també mm-hmm de Menorca, i els conec a tots i som molt amics, però sempre hi ha que si sona rock o sona jazz és com a més guai, no? Mm-hmm. En canvi, si vens del món del folk, supos que perquè aquesta manera de que el folk sempre l'ha fet com més es poble, mm-hmm, és com a menys, no?, que tu només saps sonar quatre acords de folk. Mm. Però clar, si has estudiat i has pogut veure de tot això i pots aplicar tot el coneixement que tens de les altres músiques, mm-hmm, i fes folk des d'una manera molt més professional, que és el que intentam, no? Ostres, agafa una altra dimensió. I en aquell moment va ser un moment, no fa molt, fa 3 o 4 mm-hmm anys, de dir... No me fa por reconèixer davant d'un grup de músics que jo es folk me posa. Vull dir, ja ho dic públicament
1: folk,
2: per la ràdio.
1: En altres es folk mos posa, per això fem aquest.
2: Aquest tipus de música.
1: Aquest tipus de música. I tot aquest bagatge va ser suficient perquè arribés un encàrrec superimportant. Mm. De fet, aquí xerram d'un grup que en el nostre programa no és la primera vegada que surt, perquè també és una peça angular, ja que en xerram de peces angulars, l'època de la represa cultural, un moment de foscor després de la dictadura, que és el que va representar Traginada, d'aire fresc, de l'anada, d'autoestima, de la recuperació de la música tradicional feta des de desacomplexament. I... quan va arribar el 2018-19, no. El Consell va decidir fer una
2: un
1: rememoració, un homenatge a Traginada en el 40è aniversari de la gravació del primer disc de Traginada. Llavors van tenir clar que havien de fer un homenatge i aquí es van posar en contacte també amb l'Anabel. L'Anabel va portar una gran feinada de producció per fer una tria de repertori per el concert de commemoració d'una de les grans, grans bandes, no?, del folk menorquí, que és Traginada.
2: Exacte, sí, bueno, aquesta feina la vam fer un poc conjunta, amb en Joan. No només la vaig fer jo, però sí, bueno, per jo va ser un gust que me demanessin aquesta feina, no?, perquè Traginada sempre havia estat un referent. A vegades un comentant, no?, Traginada va transgredir, va poder fer aquest folk des de... No, és un poc el que estem fent nosaltres ara, en el nostre moment, ells ho van fer en el seu moment, que era transgredir no fes folk encursetat, que s'havia sentit sempre dels grups folklòrics, sinó agafar aquestes cançons i donar-li la volta. Clara sentint Traginada i molt son antic, però en aquell moment sonava molt modern, no? Es van atrevir a posar un teclat fins i tot I uns sons així com a més moderns i donar-los una altra volta en aquelles cançons.
1: I son antic, entre cometes, perquè la música ben feta sempre,
2: sempre
1: té vigència.
2: Sempre està vigència. No en el sentit del tipus d'arranjaments que eren molt vuitanteros, però clar, eren uns arranjaments vuitanteros de la música dels anys 80, no uns arranjaments folclòrics que sents una, de fa 200 anys, sinó de l'època que estaven. I per això el punt que van tenir és que van poder gravar. No? Si no hagués pogut gravar tota aquella música, no haguessin tingut l'empenta que van tenir de cop la gent dins casa seva
1: escoltava,
2: podia sentir aquella música, no havia d'anar a la plaça a sentir-la, no? I el li va donar aquest punt. I el que comentava, que per jo va ser un gust, és poder donar forma en aquests arranjaments, que el que vaig fer va ser fer el mateix l'any 2019. Vaig pensar que si fèiem els arranjaments de Traginada tal qual, li llevaven l'importància de Traginada, que era actualitzar aquest folk en el moment que estàvem ara.
1: I va ser tot, i no perdre l'essència.
2: Tot i no perdre l'essència. No va ser molt, molt atrevit. Però tot i sí, copiar una mica, com dius, l'importància de les veus i el tipus de música que feien Traginada, donar-li encara una volteta de més 30 anys més endavant, no?
1: Traginada feia coses com rumbes, fins i tot, més enllà dels fandangos que tenia.
2: I aquesta cançó, composició.
1: Aquesta cançó la van triar per fer una aportació específica. Escoltem la rumba menorquina.

0: Bueno, molta marxa, eh? Demà de matí.
1: Sí, sí.
0: La rumba també permet floritures i llicències. Aquesta rumba, a més, junta moltes coses. Permet xerrar de glosa, perquè en els fons darrere aquesta rumba menorquina hi ha una glosa. Una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, que per això hi ha esglosadors.
1: Exacte.
0: Surt Mestre Vivó, que deia Mestre Vivó, si tremoles que tinc fred. La glosa sempre present no només en aquesta rumba menorquina, sinó també en el teu dia a dia.
1: En el meu dia a dia, sí. La glosa també m'agrada i també en faig molta. De totes maneres, clar, aquesta rumba expressament són gloses, no?
0: Mm-hmm.
1: Bé, de fet són quartetes, que la glosa menorquina
0: exacte,
1: normalment
0: mínim és de 6.
1: Però bueno, però clar, és curiós perquè la majoria de cançons tradicionals, siguin jotes, fandangos, romansos, estan fetes amb estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, és una estructura molt, molt típica dins tota la música menorquina, bé, menorquina, mallorquina i, de fet, amb molta península ibèrica.
0: Mm-hmm.
1: No? I xerram com de glosa, com d'algo a part, però en els fons hi està present, no? L'amo de Son Carabassa diu que sap molt de nadar i un dia el van trobar ofegat dins una bassa. Això de ser una glosa
0: una
1: tal
0: glosa
1: qual...
0: Pura.
1: Pura que
0: a més té l'esperit de la glosa,
1: s'acudit
0: de la glosa,
1: s'acudit,
0: s'arrima.
1: Tu pots dir qualsevol cosa, però no em quedaria aturada. Però penso que una glosa ha de ser improvisada.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Ara l'he fet improvisada, però sí que la majoria de cançons empren la glosa. Per tant, la glosa està molt vinculada, no? A vegades diu... quin tallers has fet? Clar, jo no vaig fer tallers de glosa, jo vaig començar a acompanyar els glosadors en el mestre Malé, que el cel sia, i vaig aprendre a glosar d'escoltar-los. Però clar, jo sempre he dit, vaig aprendre a glosar d'escoltar-los, però jo la glosa, sense voler, l'havia mamada. Vull dir, jo la glosa sempre l'havia tingut de present, perquè les cançons que he fet sempre estan
0: tenen
1: fetes
0: glosa.
1: Amb l'estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ja tens septasil·làbic integrat, tens la rima integrada i tens el tipus de fer aquest tipus de música integrat ja, no? Amb aquesta picardia, amb aquest de so, ja, encara que no improvisis, ja la tens.
0: Molt bé. I seguint l'evolució, també anem a parar cap a un altre dels grans projectes, Anabel, que és Figues d'un altre paner.
1: Mm-hmm.
0: És un grup de música folk en actiu, encara, que més enllà del tractament musical també fa una feina de lectura de la tradició però des d'un punt de vista literari, lletrístic. Entenc que hi ha algunes coses de sa tradició que arriben en molts de biaixos, per exemple, biaixos de gènere. Homes, dones, quin paper té sa dona a ses cançons menorquines?
1: Se'n
0: pot xerrar.
1: Podem xerrar, podríem fer un programa a part, perquè sa dona és aquí té sempre sortint malparades, eh?
0: Mm-hmm.
1: Clar, són moltes cançons, des de cançons així en broma, no? Això que dèiem, de l'home són carabassa, sempre són ses dones, ses qui acabam una mica rebent, o cançons com una barca és arribada carregada d'estisores per tassa llengua, ses dones xerradores, no? I dius, bueno, clar, ses dones millor que calladetes.
0: Uh-huh.
1: D'aquestes en podrem trobar 50.000
0: o sense anar més enfora, xerrant de sa terrible història d'Anna Catalina.
1: Sí, que se'n va... Sa plaça ja ballades, mon mare, deixeu-me anar, em va a sa plaça i son pare, quan arriba i veu que no hi és, la mata, no?
0: Mm-hmm. La mata enmig de sa plaça, mentre tothom se la mira. I sa culpa encara és de sa mare, que li va deixar anar.
1: Sí, sí, vull dir que està ple de connotacions on ses dones han sortit malparades.
0: Mm-hmm.
1: I aquí era on Figues van trobar que li havien de donar una volteta en aquestes lletres i analitzar-les una mica. Però és que ja fins i tot es m'anàvem a cançons infantils, no?, que cantàvem a vegades.
0: Mm-hmm.
1: N'és petit la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare li pega i sa mare no ho vol. Clar, vull dir, està pigant sa filla, no?
0: Mm-hmm. Sembla que ja...
1: I a més ho canten per dormir, qualsevol s'adorm amb aquestes històries.
0: Una cançó que a Menorca també s'havia emprat per dormir, s'havia emprat com a cançó de bressol, era un romans. Romansos també deixen entreveure un poc el paper aquest de les dones dins les històries. De fet, és curiós, la immensa majoria de romansos tenen nom de dona. El romans d'Anna Cecília, el romans d'Anna Roseta, el romans d'Anna Amèlia, d'Anna Melis,
1: d'Anna
0: Catalina, la dama d'Aragó.
1: Sí, de fet, sempre són les dones, les qui moren.
0: Sí, sí, sí. Les dones acaben sent un poc protagonistes passives de la història.
1: Sí, perquè no s'enxerra d'elles directament, s'enxerra de la història que hi ha al voltant, però les qui moren i les qui acaben malament són les dones. Per exemple, aquell, el comte i la pastora, aquest és de Mallorca, eh? Aquest és tremendo. Hi ha un comte que s'enamora d'una pastora, li diu que està enamorada d'un jove, ell va matant el jove i al final la viola ella, vull dir...
0: Molt interessant, molt
1: educatiu.
0: Molt educatiu.
1: Però és són les dones les qui al final acaben perdent.
0: I hi ha un romanç, que tu reprenent el fil, que sabem que es cantava com a cançó de bressol, que era Don Francisco, però resulta que és un romanç que és molt extens, que no només existeix a Menorca, tot i que en versions diferents també la trobàvem a Mallorca, i la mateixa història, que ve a ser la història d'un adulteri, que es fa a altres bandes. I això permetia xerrar de tot aquest tema. Estem xerrant de romans de Don Francisco, per contextualitzar, Don Francisco era... Bueno, en aquest cas, Don Francisco és esbanyut, perquè mos entenguem.
1: És qui... o creu que és esbanyut.
0: O
1: sí,
0: creu que
1: vegades...
0: és esbanyut, no ho sabem mai. En tot cas, sabia que sa dona es trobava en Don Francisco. No, mos estem equivocant. No. Don Francisco,
1: et samant
0: d'ella. I dins el matrimoni, ell li diu a sa dona que se'n va casar, que és quan ella aprofita per convidar el seu amant, Don Francisco, a dormir a Salcova. I allà on consumen el seu acte d'amor. Però aquesta vegada Don Francisco, el seu marit, com que s'ho ensuma, fa una juguesca que li diu que se'n va casar, però realment no se'n va casar.
1: Es fa passar per Don Francisco.
0: I es fa passar per Don
1: Francisco. Li pagues llum.
0: Li paga el llum. I ella nota que hi ha alguna cosa diferent, que no el toca de la mateixa manera, no se l'estima de la mateixa manera. Llavors ella es descobreix. Mala guanyada, efectivament, que han de descobrir que sí que Don Francisco existeix i que no m'ho estic inventant, i a la història original, ell la mata.
1: La mata.
0: La mata perquè no pot ser que li posi que li sigui infidel. Però això també permetia fer un gir a la història.
1: Sí, perquè aquí hi ha dues anàlisis que, evidentment, s'adulteri no és que estigui defensant que estigui bé, però sí que hi ha moltes cançons on som-ho està amb altres o tothom vol anar amb totes i tothom se l'estima i és d'una manera que és guai, no? Que som-ho, pues, és un lligon i totes li van darrere i tal, però en canvi si ets la dona, si qui té una història, aquí ja està molt mal vista i l'acaba matant.
0: Ets adúltera,
1: no? Llavors no hi ha històries on t'expliquen que els homes han fotut ses banyes i l'acaben matant, sinó al contrari, ho fan des de...
0: És una visió de prestigi.
1: Un Don Juan, no? És un Don Juan, on ell triomfa i té totes ses dones que vol. Llavors, li van donar sa volta, de fet, bueno, jo li vaig donar sa volta més musical, jo m'agrada més sa part de música, en aquest cas, Miquel Boireta, que és la meva parella, li va posar, va canviar sa lletra en el final i fa veure, xerra com si fos sa dona, perquè és original, diu, abans de morir deixem dir tres paraules, i a sa cançó original ella diu, dones viudes i casades, no xiqueu mai per obrir, pensant que era Don Francisco i ha estat el meu marit. I a sa lletra nova diu, obriu sa porta i fugiu de tot allò que no us agrada, que al final sa vida és per viure, i que també un home ha d'acceptar que si una, pues, ja no està ben sa dona, pues, que no l'ha de matar, sinó que l'ha de deixar ser feliç i estimar qui vulgui. No? Per tant, aquest canvi de volta surt aquest tema de Don Francisco.
0: I aquesta cançó també, a més, va permetre fer una espècie d'experimentació.
1: Sí.
0: Una mescla entre melodia menorquina, mallorquina, una cançó superllarga, influenciada per diferents estils,

0: Molt bé, molt valenta.
1: Molt bé, molt valenta, sí. Ara es pensava en l'estrofa aquesta, que és... masses dones silenciades han mort dins l'anonimat perquè un home no ha acceptat, com passa tantes vegades, que l'amor
0: ha caducat.
1: Boníssima.
0: Sí, sí, és fantàstica, fantàstica recreació. Molt bé, això du que alguna creació posterior, tan posterior que és superrecent, t'ha duit a investigar a partir de la poesia es lligar amb aquest en la música d'arrel. Bueno, parla-nos d'aquest projecte, un projecte molt nou. Estem parlant d'una beca que vas aconseguir del Teatre Principal de Palma en la possibilitat de treballar en la producció d'un poemari.
1: Exacte.
0: Un llibre de poemes de Miquel

0: Àngela Drouet.
1: Sí, Miquel Àngela Drouet, que és poeta i glosador, a part d'amic, va treure aquest poemari que es diu Les cares de la cúgula i jo vaig presentar aquest projecte en el Teatre Principal de Palma, perquè ara visc a Mallorca, de poder musicar uns quants d'aquests poemes i bueno, me van concedir sa beca i d'aquí surt aquest disc que acaba de sortir, té dues setmanetes, que es diu Mà, mà de mà, perquè està fet a mà, i de, perquè també és de Miquel Àngel, musicat per Anabel, tot M.A. Llavors aquí surt aquest títol. I sí, clar, és musicar poemes de vell nou, però sí que n'hi ha qualcun, com dèiem, perquè clar, com cada poema és un món, sí que n'hi ha que se'n van una mica més enfora, però n'hi ha unes quantes on s'entreveu tot aquest món folk del qual xerrava, no? Que queda intrínsec dins la meva creació.
0: La referència literària és evident, és poesia, i a més també parlant de metaliteratura, perquè és referència a altres literatures. Hi ha un poema especialment molt polític, una cançó a mi particularment m'agrada molt, Cobres Dics, de fet, que es diu Nocturn per Xeremies, que fa molta referència a aquell poema de Joan Salvà Papasseit, Nocturn per Acordió. Valsos, no sabeu què és carregar llenya al moll, diu el poema original de Salvà Papasseit.
1: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig de ses xeremies.
0: Que això és la versió de Miquel Àngel Adruguer. Ses xeremia, poca gent sap que era un instrument present dins la tradició menorquina, que a Menorca existien les xeremies i que de fet era habitual trobar-les a les festes de Sant Joan, per exemple. Un dia també se'n podria xerrar de Sant Joan, aquesta festa mil·lenària que sembla que ha estat intocada des de fa 500 anys, però pels carrers de Sant Joan, per carrers de Ciutadella, et sonava la xeremia molt habitualment.
1: El que acabo de descobrir, veus? Qui m'has agafat? Jo no ho sabia.
0: La música era molt present, més present que no ho és ara, dins les festes de Sant Joan. Aquí recomanam un estudi fervorosament que parla precisament de l'evolució de les festes de Sant Joan, però això és obrir un meló que ara no mos interessa i que de fet mos du a reconèixer la importància de l'instrument i de la música dins la cultura, en aquest cas de les xeremies.
1: Clar, jo ara visquent a Mallorca, aquest disc està gravat allà a Mallorca i els poemes són de Miquel Àngel Adruer, que també és mallorquí, i vaig trobar que començar el disc com una sonada de xeremies, de fet allà es diu una sonada. És com comencen allà les festes, de fet allà totes les festes solen començar amb una sonada de xeremies que roda per el poble i com que convida a tothom, per el que seria replec,
0: no?
1: aquí obren la colcada amb el tambor i el fabiol i volten pel poble com per convidar la gent que vagi a plaça, i a Mallorca les festes comencen amb una sonada de xeremies que clar, tenen aquest so tan fort, no? Tan estrident fins i tot, que m'encanta, que se sent de per totes les cases quan hi ha una sonada, tu estàs a casa teva i dius vaig a sortir que ara hi ha festa, no?
0: Molt bé, escoltem aquest Nocturn per Xeremies.
2: Heus aquí, jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc, quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el goig en

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall. I en la llum,

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Molt bé, molt xula.
1: Sí, bueno, és tota una aposta, aquesta cançó. De fet, volia comentar que, així com la resta dels discs sí que són tot composicions pròpies, aquesta és una adaptació d'una melodia de xirimies poc coneguda, que es diu Es Fandanguillo, que de fet, casualment, l'altre dia me va dir qui ho va venir a sonar, la Maria Nostra, que ara estan ses pitjorines, que també fan molta feina de dins es folk, que just feia 30 anys que l'havien enregistrada en aquesta cançó, enguany. Però, bueno, és una cançó com a més desapercebuda i, clar, està donada 50.000 voltes, i hem posat lletra damunt, vaig canviar estructura, vaig afegir coses noves, però vull dir, la base, la primera melodia, sí que està agafada d'aquest fandanguillo. Però, bueno, adaptada i donada moltes voltes,
0: Molt bé, han tingut capacitat al llarg d'aquest programa d'escoltar diferents facetes, diferents visions, aquesta grandesa que ve a ser la música nostra, que esperem que la gent rebi amb el cor obert.
1: Esperem que sí, i també animar a la gent que composa, que és, vull dir, al final la música popular és una música en moviment i qualque moment s'ha creat, no? Per tant, jo sempre dic amb orgull dir que fem folk i que podem composar totes aquestes cançons amb elegància, no? Que no fa falta que sigui una cosa de plaça, sinó
0: i sense complexos. Feta,
1: sense complexes, exactament.
0: Anabel, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La pròxima vegada ens tornarem a veure. Gràcies a tothom.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
3: Ei, ens pots explicar la història de Carles Quim?

Gris mig, Menorca Dog Fest, l'art de mirar la realitat. Un podcast de Ràdio Far en col·laboració amb podcast.cat.

0: Comencem un nou capítol de Gris Mig, felicitant en Esther, molts anys, com estàs?
1: Bé, gràcies, això...
0: Perfecte, i en David Arquimbau, que no Arquimbau, bon capvespre.
2: Bon capvespre.
0: Joao, què tal?
3: Hola, que és l'aniversari de l'Esther avui?
0: Clar, ah, tot hem de cantar.
1: Vale, gràcies.
0: Moltes
3: felicitats, Esther.
0: Bueno, estàs presentant en el Menorca Doc Fest una exposició col·lectiva. Com us podeu explicar de benvinguts, estimats turistes?
3: Què és l'exposició conjunta que fan?
2: És una proposta que es va fer en el festival fa un temps. I bé, la història era que, bueno, que els hi feia moltes ganes de que aportéssim la nostra, bueno, un projecte que es pogués dialogar entre la feina d'en Esther i la meva. Jo crec que ha sigut un encaix bastant bo, tot i que al principi era com, què hem de fer?
0: I quina de les dues parts és millor?
2: Les dues parts són millors juntes.
3: No pot existir una sense l'altra, no?
1: Exactament.
2: En aquest cas, no.
1: De fet, no s'havia vist públicament. No?
2: Mai. És l'estrena mundial.
1: Exacte.
3: Però vau fer les fotos ja...
1: Tothom està parlant de...
2: d'això.
3: I tant, i tant. Però vau fer les fotos ja partint de que sabíeu que les exposaríeu conjuntament?
2: No.
1: No.
2: Però tenen algo que són germanes.
0: I quan són germanes, per exemple, tu vas escollir ses Esther i Esther ses teues o com?
2: No.
1: Bueno, va haver una mica de... no?
3: Consens.
2: Va un diàleg.
0: Ah, vam.
1: Sí, sí, un diàleg verbal. Sugerència.
0: Tu me dius que no, Esther, me diu que sí.
1: Sugerència.
2: Diguéssim, cada un va aportar, diguéssim, jo penso que el que pot funcionar és això, Esther va aportar el que penso que pot funcionar és això, i vam
1: sí,
2: xerrar.
1: Sí, ja que estem al mismo barco, pues anem a... Uh-huh. No?
0: Xerrant de barcos, quina ruta et sa que més us agrada si haguéssiu de fer un creuer?
2: A mi m'agradaria fer la ruta d'Argèlia, la que feien els maonesos.
1: Jo faria la del Mediterrani, que és la que vol fer el meu pare, que sempre diu que no es vol anar d'aquest món sense fer un crucero, i que ell vol fer això. Llavors, bueno, ho tenim pendent.
0: És a dir, tu el que vols és acompanyar-lo, no vols fer com un per tu mateixa sola?
1: Jo vull acompanyar el meu pare i de rebot pues, faré les meves fotos, no?
0: Clar, de sobte hi haurà com un projecte fotogràfic sobre...
1: No tindrà res a veure amb el meu pare. O sigui, tindrà a veure pues, la meva passió d'aquesta estètica de crucero, que ja està feta, però...
3: I tornant al projecte Benvinguts, estimats turistes, podeu desenvolupar una mica la diferència entre la teva mirada, Esther, i la teva, David, en el sentit de que on estan exposades, que és aquí a Can Àngel, a Es Mercadal, no cal fer més que un cop d'ull per adonar-te'n que són dues mirades com radicalment diferents.
0: Mm-hmm. Esther.
3: Tu, Esther, fas com més fotografia de com la natura s'apropia o ha de negociar amb les construccions que exigeix el turisme, i en canvi el David fa com una fotografia molt més pròpiament als turistes, no? Als éssers vius, bueno, que les plantes sí. I la natura també són éssers vius, però éssers humans més aviat.
1: Sí, intento evitar els humans, no sé, m'interessa com es performa dintre dels espais que no són naturals aquesta naturalesa del paradís, no? que sempre es ven Menorca com a tal, i que no ens oblidem tot el rato, no? D'aquesta foto de paisatge del mar, no? I per això pues, aquest recordatori constant de en gran format, no? Pues, al supermercat, jo que sé, al polígon, no? de Ciutadella, pues, aquesta foto, o de repent pues, a qualsevol paret, no? Pues, m'apassiona.
0: Sí. M'encanta perquè moltes de les fotos que he vist són com bandes que jo m'hi he criat, diguéssim, com que estaven a 100 metres de on jo he estat jugant i que els he molt vistes, i m'ha fet molta gràcia com veure-ho com elevat a nivell artístic, emmarcat i exposat d'en David Arquimbau, no, Arquimbau. Llavors, David, com es confronta la teua visió amb la d'en Esther? deien que hi havia més persones.
2: Penso que tenia que agafar un tros del projecte, una píldora, que és la part més humana, que és el que deia abans, que d'alguna manera eren les persones que trepitgen o han passejat pels espais que ha retratat en Esther. En algun moment de l'estiu, del dia, saps? Vull dir que se conjunten perquè d'alguna manera l'absurd està en les dues bandes.
1: Sí, el subjecte és diferent, però el tema és, no, l'absurd i aquesta cosa artificial a un món, bueno, a un paradís. Sí.
3: I una mica una crítica al model turístic també, o no tant, potser.
2: Jo no vull entrar en la paraula
1: crítica. En este melón.
2: En este melón. No?
3: Ah, vale.
2: No, jo entro més en... Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu, te transforma, uh-huh. i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
0: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
2: Exactament.
0: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
2: Pues és això, exactament.
0: M'encanta.
2: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
2: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva...
2: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
0: Tots som turistes, inclús a casa.
2: Totalment, jo al meu punt de vista. No tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots som turistes?
2: No, tu quan vas a la platja ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
2: Siguis de Mercadal o siguis

0: Bueno, que estàs entrant en, monopolitzar els plaers.
1: Però,
2: però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repent hi ha unes olors de, dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de, que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
0: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del sí. turisme i que, de fet, l'altre dia estaven entendint amb la meva família i ara estem a octubre i ens va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha turistes en un condomini.
3: Bueno, el centre de Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un el que veig jo, un anàlisi, vull dir que si bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar, a dos pams de l'aigua. Això es transforma el territori o no?
0: Sí,
3: això, això és fer el turista o no perquè som de casa? Saps?
0: Sí, no, jo crec que òbviament totes saps, són actituds que s'han de condemnar.
3: Jo no condeno, simplement estic com analitzant i observo
2: analitzar com canviar el comportament.
3: Com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també em transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps, un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, pues, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
2: El Titanic Park.
3: Exactament.
0: M'encanta. Titanic Park. És que també hi he estat molt.
2: Has estat al Titanic
0: Park? Molt. Jo he fet anys i anys en el Titanic Park i de fet el Titanic Park ja no es diu Titanic Park, es va dir Big Apple, que Big Apple era un local que hi havia quatre pams al costat, que era del meu conco.
2: M'encanta.
0: Que era un karaoke. Era un karaoke i jo de petit volia anar cada dia, els meus pares treballaven en restaurants i tenen restaurants i jo els deia que després de les seves 16 hores de fer feina jo volia anar a cantar La Bamba en el karaoke del meu concurs i ells me deien,
2: no m'estranya,
0: ells me deien que sí, que òbviament jo anés allà i allà el meu concurs va conèixer la meva tia i tots ells són anglesos i res, però tinc com mitja família anglesa i sóc addicte a anar en el karaoke. Tu, Joao, vas molt en el karaoke o
4: doncs
0: no
4: fa
0: practiques?
4: Poc, fa poc vaig anar, però feia molt que no hi anava. Sí.
0: Quines cançons teniu preferides de karaoke?
4: Jo vaig cantar la de Country Roads.
0: M'encanta.
2: Jo no tinc una... Sempre em quedo com que vull cantar tot, però sóc bastant oberta a... Sí, no tinc una prefer.
0: Observació conscient de la realitat. Estic allà asseguda mirant. David, què?
3: Home, el Nino Bravo, Nino Bravo. Sempre en castellà, el que creu que...
0: Ui?
3: Sí.
4: Al partit.
3: Ah, de coses d'aquestes, sí. Però no m'hauràs massa.
0: He de confessar que jo vaig conèixer en Pere Antoni Sastre, que l'altre dia ho xerràvem, en un karaoke, cantant aquesta cançó justament, a partir d'un beso i una flor, que me recorda molt de mon pare, i també me recorda molt en a Saki Larre, de Mo.
3: Sí.
0: Allà, uns karaokes increïbles.
2: Bueno, proposo anar a l'Standby i fer un karaoke, no?
0: El Standby, el de Ciutadella. Sí, jo li dic Infern.
2: Però. Bueno, sí, anava a dir Infern, però bueno.
0: Sí, ara. Perquè canvien nom. Bueno,
2: sí.
0: Es coneixem el mal nom, sí.
2: Vale, pues, queda pendent.
0: Sí, sí, sí. També hi ha com un altre tema que és l'alcoholització de tots aquests ambients, que anava a comentar els preus del cos allà, però davant no fa falta. Bueno, no sé, vosaltres vos posau crema de sol? Com els turistes o no?
3: Jo me poso crema de sol. Però, sí.
2: Jo sí.
3: Sí, me poso crema de sol, però des de fa un parell d'anys me la poso d'aquí per avall.
0: Ui? I què passa en el forehead?
3: Com m'haig de posar un casc o alguna cosa? Perquè me davalla la suor, m'entra dins dels ulls.
4: Ah, que desagradable.
3: I m'agafa una
4: sí, sí. Jo no em poso crema, però no vaig a la platja en hores de sol.

0: Jo poso el primer
1: Clar,
0: palmar
1: jo
0: per foto.
1: tampoc intento no... Sí.
0: Ja, però jo faig les fotos amb hores de sol.
2: Clar, clar, clar.
3: I vas de negre o no? Vas de negre quan fas fotos o t'és
0: No,
3: igual?
0: vaig de David. No,
3: Te sembla una
0: no,
3: tonteria, tu d'anar de negre?
0: no, me sembla anar de negre en un espectacle tipus orquestres i tal, per no cridar l'atenció,
3: Òbviament.
0: sí. No, jo vaig com vaig jo. Vull
3: Pues
0: dir,
3: molt bé.
0: jo no m'amago mai.
1: Jo com a retocadora treballo a la
0: Sí.
1: foscor i que no
3: I
1: necessito
3: quan
1: molta
3: surts
1: crema
3: dius,
1: solar.
3: posem llum a la
0: Ja.
1: Potser m'aniria bé una mica de
0: Sí, sí,
1: vitamina
0: sí,
1: i
0: sí.
1: no...
2: Clar.
1: Sí.
0: No, no, a mi me veuen perfectament. No, no,
3: Home, és que d'anar per el
0: mai.
3: carrer o han
0: No, però
3: d'anar...
0: vull dir que no, no, jo empro, ja, si parlem una mica de tècnica, jo empro sempre una òptica normal o angular i estic a prop de la gent.
3: Me'n
0: És a
3: podries
0: dir,
3: dir si
0: no me puc vestir de
2: prefereixes...
0: negre.
2: No t'agrada fer fotos amb teleobjectiu a lo
0: No,
2: francotirador?
0: per a nada.
2: Per què?
1: A mi sí.
2: A
0: Perquè
2: mi
0: no m'agrada.
2: també.
0: Ja, home,
2: Prefereixo perquè
0: jo no.
2: quan l'actor, quan l'objectiu de la foto, o sigui, quan la persona a la que estàs fotografiant detecta la teva presència, el seu comportament canvia. Llavors...
0: O no, si canvia, jo, això ho he explicat abans, jo sembla que tinc molts defectes, però tinc una virtut, que és que sé
3: Ui.
0: quan algú no vol.
2: Però encara que vulgui,
0: No,
2: posarà.
3: hi ha hagut
0: no,
3: conflicte?
0: mai.
3: Mai.
0: Va haver-hi molts anys, va ser un conflicte per tema polític, però treballava per un diari i era justament 12 d'octubre, dia com avui. I després us podeu imaginar, treballava per un diari que era més posicionat cap a l'esquerra i vaig fer una foto d'un 12 d'octubre i va denunciar el diari.
3: Aquest 12 d'octubre te veig més anquilat.
0: Una mula, sí,
2: Abans de que,
0: i ara
2: perdó,
0: m'interessa.
2: abans de que digredim cap a un altre
0: Cap a un
2: tema,
0: altre, sí.
2: abans estàvem amb el retratista, el senyor
3: Toni Ricard.
2: Toni Ricard, gràcies,
0: Sí.
2: i ens deia que per fer el retrat és molt important, a més de la complicitat
3: Amb la persona.
2: amb la persona, per a què se m'ha anat el que anava a dir ara, perdó.
3: Que s'ha de mirar en els ulls.
2: Sí, no, que ens deia que això de la presència del fotògraf era algo que tenia que veure amb això, però se m'ha anat. No
1: El
2: passa
1: tema
2: res.
1: com de la psicologia que has de tenir o
2: Sí, ah, no, vale, ja sé, que deia que quan tenim la càmera davant, fem la mateixa cara que quan ens mirem al
3: de...
2: mirall, que és la cara que volem veure de nosaltres mateixos. I a això em refereixo que quan algú veu que li estàs fent una foto, potser, encara que sigui inconscientment, posarà aquella cara de mirall. Que a mi em passa, ho dic per...
0: Però també si tu li fas amb el tele a una persona que va pel carrer, segurament no fa la mateixa cara que fa quan està a casa sola. O
2: Però
0: no?
2: és la cara que estava fent abans de
0: Al
2: que li
0: carrer,
2: posessis tu el teleobjectiu.
0: però perquè està en el carrer.
2: Sí.
0: Però
1: Clar,
0: potser a
1: no és normal.
0: casa farà una altra cara.
2: Clar.
0: Vull dir, tots canviem la cara segons la circumstància i quina és la teva. Vull dir,
2: Ah,
0: això és
2: vale.
0: com a tot, és molt subjectiu.
2: No, sí.
0: Penso jo, eh?
2: No, no,
0: Vull
2: no,
0: dir,
2: tens tota la raó.
0: jo el que penso és que jo veig si algú continua fent la seva vida i me la tolera, no he vist que canvi la cara. Alguna vegada doncs, potser sí, però jo veig quan me toleren.
2: A mi és que se'm dóna
0: I
2: fatal.
0: veig aquell moment que m'està dient, sense dir-me res, la seva, diguéssim, expressió corporal, el seu aura m'està dient, no me facis cap foto.
2: A mi és que
0: I el
2: quan...
0: David no fa cap foto. Amb això sóc super
2: Ah,
0: respectuós.
2: vale.
0: Super.
2: Quan em posen una càmera davant, no puc no canviar el meu
0: Ja.
2: comportament.
1: Jo tampoc. No,
3: Tensió.
0: Ja, però tampoc pots canviar. Tu et
3: Tensió,
0: comportes
3: tensió.
0: igual davant de ta mare, que davant de la teva parella, que davant del teu profe o
2: No,
0: del teu pap.
2: evidentment no, clar.
0: Pues, i quan és la teva cara de veritat?
2: Segur que no és la que em posen la càmera
3: No és
2: davant.
3: cap.
0: Però no és cap.
2: No és
0: Tu
2: cap,
0: tens una
2: clar.
0: cara
2: Ho
0: per cada
2: entendrem.
0: circumstància en
2: Sí,
0: aquesta
2: sí, sí.
0: vida.
2: Bueno,
0: No, i
2: quan...
0: tots la tenim.
1: Jo normalment quan faig foto de retrat, la persona retratada comença a estar còmoda al cap d'un rato. O sigui, és com, has d'estar, bueno, sense la càmera, no? Parlar, tal... I és un procés.
3: Esther, tu és més de picat o de contrapicat?
1: Que bona pregunta. De picat.
3: Per què?
1: Perquè... No, és que ni de picat ni de contrapicat, en realitat. Soc frontal.
3: Te volia demanar també quin personatge t'agradaria fotografiar amb un teleobjectiu, que abans comentaves que eres més de teleobjectiu.
1: Quin personatge?
3: Només pot ser una persona. No pot ser un paisatge, no pot ser un racó. Ha de ser una persona.
2: Difícil la pregunta.
3: És que vaig veure el Papa fotografiat amb un teleobjectiu i vaig pensar, que divertit. Perquè segur que se li veu com esporos, com de sa cara i així. I a tu que t'agrada el gran format, imagina amb un teleobjectiu sa cara del Papa, com tots esporos.
2: Mentre tu pensa, faré la mateixa reflexió que hem fet abans amb en Toni Ricard, que és una mica, no sé si esteu d'acord, que la càmera, avui en dia, bueno, i abans potser també, però, i en concret la càmera del mòbil s'està fent servir com per amenaçar, no? Com si fos una arma. A vegades en les situacions de conflicte la gent treu el mòbil i es posa a gravar. I no sé, em sembla curiós, no sé si havíeu, si esteu d'acord o què n'opineu. És com una mica com que et posen davant de la possibilitat de l'eternitat, no? Quan et posen una càmera davant.
3: Uau.
1: Sí, aviam, té un punt bastant agressiu, no? Com dius. Té un punt com de seguretat, no? De si ho tinc això, doncs tinc una prova per demostrar en una situació complicada. Però després té un punt molt boig, no? De tenir com... no em surt. Bueno, com d'apropiar-te de qualsevol cosa que realment no tornaràs a veure, no? Que... un dia amb unes amigues reien perquè era com aquesta obsessió de fer vídeos i fer fotos de quan estàs viatjant,
3: sí.
1: Que mai, o sigui, que mai veuràs, no? Que, de què serveix, no? Per tenir-ho allà un calaix i és tan absurd.
3: Que dius, guarda tot a memòria, viu aquestes coses també a part.
1: Sí, per exemple, vas al Louvre, no? Veus a la Mona Lisa. I ningú està veient la Mona Lisa, no? Ningú està veient la posta de sol, ningú, o sigui, ho estàs fotografiant, però no ho estàs veient, però tampoc ho veuràs després, no?
2: Sí, és una mica com un síndrome de Diògenes, però amb les imatges, no?, que acumulem i acumulem.
1: Sí.
2: I ara amb la digitalització, com que queden també en una espècie de llimp, perquè abans potser es revelaven i hi havia els àlbums a les cases i els nens potser miraven un àlbum, però ara és difícil com... accedir a les fotos de fa 5 anys, estan allà... Al núvol.
0: Estan, exacte, estan en un
3: núvol. Com aquest podcast que estarà a podcast.cat.
2: El domini de núvol.
3: David, tens iPhone, tu?
0: Tinc iPhone.
3: I tens prou espai en el núvol o com funciona?
0: No, utilitzo núvol.
3: No utilitzes núvol?
0: Bueno, és el... No.
1: Jo tampoc.
3: Estàs en contra.
0: Vull dir que no me toquin, saps? Vull dir que em deixin
1: que no
0: tranquil.
1: Me toquen.
0: Saps? Sí, jo tinc molt controlat, els guardo, les descarrego, potser és una mica estrany o antic o boomer, però descarrego les meves fotos de mòbil, els descarrego amb un disc dur, perquè no els vull perdre. I estic fent un projecte amb la meva filla, fa 3 anys que està fora, i ens comuniquem amb fotos.
2: Sense text.
0: Moltes vegades.
2: Ah, sí?
0: Estic aquí, ell ja m'està ensenyant, estic menjant unes croquetes.
2: Ah.
0: Jo estic a Samasquida. Jo m'estic a l'escac.
2: Una imatge val més que 1000 paraules.
0: I
2: no?
0: M'agradaria fer amb aquestes imatges pues un algo. I doncs, per això els estic guardant, els estic classificant i fer com un epistolari dels 3 anys que ha estat ell estudiant fora. I com ens hem comunicat, no? Però coses randoms que diuen, que digueu altres, que és com el seu treball o la nota que treta o alguna cosa agradable que m'han dit a mi d'una feina, o avui estic amb uns, mira, i deia, avui estic amb uns pescadors africans.
3: Qui?
0: Bueno, actualment, sí, al Port de Mo, actualment aquests africans que no volem que vinguin, són els que ens pesquen el peix perquè el tinguem a taula.
3: Pues mira.
0: Saps què t'ho vull dir? Doncs jo li explico les coses que faig jo amb fotos i per això els estic guardant i no vull que els del núvol me la toquin.
2: Els
0: del núvol els hi puc explicar, però els del núvol que no els interessa.
3: Els del núvol un sí i els de l'altre cuidadito.
0: Exactament.
3: El
0: núvol.cat en podem parlar d'aquest projecte si agafa forma.
2: Em permeteu explicar una anècdota molt breu?
3: Clar, bueno, si és molt breu, si tens... 13 segons.
2: No,
3: és broma,
2: No, que el meu germà tampoc fa servir el núvol, o, vull dir, sí que llegeix núvol, no, no llegeix núvol tampoc, perquè però tampoc fa servir el que es diu l'iCloud i aquestes coses per precarietat, bàsicament. Uh-huh. I un cop tenia la memòria del mòbil plena i volia fer fotos noves, no? I per tant havia com de sacrificar records i fotos que ja tenia per buidar espai. Clar. I que li capiguessin nous arxius, no?
0: Sí.
2: Llavors em va semblar brutal aquest sacrifici, haver de triar, li va costar molt, no? La tria aquesta de quines fotos esborrar perquè hi capiguessin noves.
0: Sí. Mm-hmm. Per això li recomano que es regala-li per Nadal un disc dur.
2: Sí.
0: I que ho vagi descarregant allà. Mm-hmm. Perquè un dia voldrà una que ja no té.
2: Yeah.
0: Perquè les fotos ens queden dintre la nostra memòria.
2: Sí.
0: Perquè sabem, les fotos guais, sabem que l'hem feta.
2: Sí.
0: Però no la trobem, però sabem que està feta.
2: Yeah.
0: I és com, on estàs?
1: I tens doble còpia de disc durs?
0: Alguns sí, els altres no.
3: Ala,
0: ja en aquest cas, no.
1: Jo sí.
0: En aquest cas.
2: Uau,
3: friquisme. Tu tens doble còpia.
1: Sí, sí. Bueno, quan...
2: Que previsora.
1: Quan perds un disc dur...
0: Quan estic amb un susto...
1: Trauma, ja, claro. Aquest trauma.
2: Encara no m'ha passat.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, sí.
3: Ja fa res, m'ha passat que me va caure tota l'aigua en el portàtil. I dic que he de perdre tot el que hi ha en aquest portàtil i m'ha deixat de carregar i tenia un 1%. Però bueno, el vaig salvar. El vaig deixar en el sol, una cosa com raríssima, el vaig deixar en el sol i es va secar.
0: Wow.
3: En fi.
2: David Arquimbau, Esther Villascusa, ja la vostra exposició, benvinguts, estimats turistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Gris Mig.
1: Vosaltres.
2: I esperem que tothom pugui gaudir de les vostres fotografies durant el temps que duri el Menorca Dog Fest.
0: I més en van, perquè no pararem, ho prometem.
2: I més en van també.
0: No pararem.
3: Benvinguts en el Menorca Dog Fest i fins molt pret, Joao. Aquesta és la darrera entrevista que fem junts.
2: Sí, és l'última entrevista que fem junts. Ha estat un plaer, Àlex, conèixer-te i treballar amb tu. Crec que hem aconseguit una complicitat estupenda per lo poc que ens coneixíem.
3: Nevius de podcast, som ja.
2: I segur que ens tornarem a trobar, tant de bo, tant de bo.
3: Així ja només me'n queda dir un bes i una flor i fins al pròxim episodi.
4: Si vols conèixer tota la programació, visita la web menorcadogfest.com i segueix-nos a les xarxes socials @menorcadogfest. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca. Un projecte d'Esfar Cultural.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com deim a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alerta, però per a qualcuns ocells són una

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurà. A l'estiu.

Des d'estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des d'estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nena russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sona. Surti per

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

0: Has escoltat la cançó Silla dels Il·luminats, de la banda Es mou molt no.
1: Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc Sa roba estesa, de 2008.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Seguim la travessa per aquesta mà de contes. Benvingudes a totes les persones que en aquest moment sou aquí per aventurar i obrint el cor. La setmana passada iniciàvem el viatge de la mà de na Ruda Menuda. Avui encara ens mantindrem aquí a Menorca i ho farem de la mà d'una altra jove que serà protagonista d'una nova rondalla d'aquesta terra. D'aquesta llengua, d'aquesta manera de veure el món tan pròpia i particular. Diuen els antropòlegs que cada dues setmanes mor una llengua i amb ella mor tot un món, perquè a vegades no es tracta tant d'allò que podem fer amb una llengua, sinó del món que s'amaga dins d'aquesta. La mitologia és plena de múltiples històries sobre com van néixer les llengües. Hi ha qui ho va viure com un càstig diví, com és el cas dels hebreus, que consideren que les llengües van aparèixer com a conseqüència del càstig per construir la Torre de Babel. Hi ha d'altres mites, però, que són molt més divertits, com per exemple el del poble de Salishan, a Nord-Amèrica. Conten que les diferents llengües provenen d'una gran discussió sobre si l'enrenou que fan els ànecs quan volen prové del bec o de ses ales. I no va haver manera, de posar-se d'acord. I, per tant, van acabar dispersats pel món, donant lloc a noves llengües. Ei, que són mites, I que al final cadascú creu allò que més li agrada. Però amb el que sí crec fermament és que quan desapareix una llengua, tota una cultura es perd. I desapareixen amb ella profundes percepcions sobre el cosmos, la terra, les plantes, els animals i els ecosistemes locals, que amb el temps han construït interaccions amb el món natural. Us duc tres anècdotes que m'he trobat en un llibre molt interessant que es diu Un antropòloga en la luna. Per exemple, el finès, de Finlàndia, té 40 paraules per anomenar neu. Sempre i quan, clar, la idea de neu que tenim nosaltres, que la veiem d'uves a peres, sigui una mica més ampla i considerem neu també tot tipus de precipitació congelada. Però, 40 paraules! A Tailàndia, per exemple, els Moken, que és un poble vinculat a la mà, tenen una paraula que és labon, que vol dir onada grossa que es menja sa gent i que està creada pels esperits dels avantpassats per fer net la terra. Creieu-me si us dic que el 26 de desembre del 2004, quan van veure que la mà estava molt baixa i estaven en plena mar, van començar a córrer i a cridar labon. Minuts després, el tsunami de 2004 va arrasar amb sa costa tailandesa. Els Moken diuen que després del tsunami, la vida torna a néixer. Ells, clarament, es van salvar cridant labon. I ja per acabar aquestes anècdotes, viatgem un segon al sud de Mèxic, on en Manuel Segovia i Isidro Velázquez va haver un dia que es van deixar de xerrar entre ells després d'una disputa que van tenir sobre el seu idioma. Va donar la casualitat, però, que ells dos eren les úniques persones que quedaven vives i que sabien aquest idioma, que és ayapaneco, de tot Mèxic. Així que no xerrar-se entre ells implicava no tornar a xerrar la seva llengua amb ningú més. Per sort, aquests avis van aconseguir deixar les seves diferències a part i treballar amb la comunitat per transmetre aquest idioma natiu. Us adoneu de la importància de la llengua? I per què us explico tot això, home, direu? Doncs, per jo, la tradició oral és en part una manera de mantenir viva totes aquestes particularitats de la llengua. Hem de pensar que no sempre ha existit l'escriptura i moltes de les sabidories d'arreu del món pertanyen a la memòria oral compartida i han estat transmeses a partir de mites, rondalles, contes, cants o narracions èpiques. Compartit això, ara sí, prepareu-vos que el conte ja és aquí. Recorda, disposa de la imaginació, cor i orelles. Desconnecta la ment, que això ja comença. Això era una vegada una al·lota molt guapa que era de nom Marieta, i que tenia tres festejadors, en Joan, en Pere i en Miquel. Ella també s'hi va enamorar i no sabia com fer-ho per estar amb tots tres. Un dia es va resoldre. De les 7 fins les 8 festejàvem en Joan i sa mare, que era viuda, guardava sa parella. De les 8 a les 9 amb en Pere i sa mare també ho guardava mentre xerraven i festejaven. I de les 9 a les 10 hi anava sa altra, amb Miquel. A les 10, quan sonaven ses campanes, sa mare els hi deia: vinga, vinga, vinga, vinga cap a casa, que ja són les 10, és hora de retiro de los novios. I així que un dia sa mare, cansada de guardar, li va dir: però Marieta, que encara no estàs decidida, només et pots casar amb un? Ai, ai, mo mare, és que me'ls estima tots tres, responia ella. I passava un dia, i dos, i tres, i sa mare ja era farta de fer guàrdies a les parelles. I quina paciència, també, que havien de tenir els al·lots. Un dia, na Marieta va tenir un pensament. Quan a les 7 hi van en Joan, se la va trobar seriosa, ploradora i amb el cap apunyat. Marieta, Marieta, què te passa avui? Te trob molt trista. Ai, Joan, que m'he anat a confessar i el confessor m'ha donat una penitència tan grossa que me pens que no la podré fer. Marieta, que si jo te puc ajudar a fer la penitència, jo te la faré, que jo a tu, Marieta, t'estim molt. Mira, el confessor m'ha dit que he d'anar a passar el vespre dins l'església, dins una caixa de morts. Tu trobes que he fet els pecats tan grossos per mereixer aquesta penitència? No et preocupis, no passis cap pena, que jo te la faré la penitència. Compraré una caixa i passaré el vespre a l'església. Quan hi va en Pere a les 8, també se la va trobar ben trista i moixona. Marieta, què et passa? Tu qui ets tan alegre i carinyosa? Ai, Pere, el confessor, que m'ha donat una penitència tan grossa que no la podré fer. Que m'he de vestir de dimoni. I com que hi haurà un mort, he d'anar a l'església a guardar-lo. I he de passar sa vetllada i no me'n podré separar, passi el que passi. Marieta, jo que t'estim tant, et faré sa penitència, em vestiré de dimoni i aniré a guardar el mort. I així ho va fer en Pere. I a les 9, encara quedaves darrer. I va anar amb Miquel i la va trobar igual, trista i capcota. Però, Marieta, tan carinyosa com ets, què et passa avui? Tan alegre que ets tu, Marieta. No ploris, no ploris i conta-m'ho. Ai, Miquel, és que el confessor m'ha dit que hi ha un mort a l'església i que el fosquet l'he d'anar a tirar a la mà. I jo no tenc prou força. Com puc carregar un mort i tirar-lo a la mà? No t'apuris. Jo, Marieta, t'estim tant que ho faré per tu. Li va respondre tranquil·lament en Miquel. I així ja els tenim a l'església. En Joan dins sa caixa que es feia mort, en Pere vestit de dimoni fent voltes per l'església amb una palangrana de sofre que feien unes bones flamarades, i en Miquel qui entra amb una corda per fer-me es mort pels peus per anar tirant-lo a la mà. En Miquel se'n va cap a sa caixa, el ferma pels peus i així com va poder se'l carrega i se l'endú cap a tirar la mà. I en Pere, vestit de dimoni, darrere, darrere, vigilant el mort. Així que en sortir de la església, el pobre Joan, fent-se el mort, arrossegava els braços. I just de fora hi havia un ca que dormia, i a les fosques en Joan el va calcigar i el ca, regirat, li mossegà el braç.
2: Ai!
1: Va cridar el mort.
2: Bo, i tu que no eres mort? No ho som, no?
1: Va contestar en Joan.
2: Que el ca m'ha mossegat i me n'he ben entomut.
1: Quan els tres al·lots es van contar ses converses amb na Marieta i ho van descobrir tot, van partir cap a casa al·lota perquè els hi donés explicacions.
2: Bueno, Marieta, què és que m'ho has fet fer?
1: Li van demanar. Na Marieta es va posar trista i els hi va dir:
2: ai, al·lots, és que jo us estim tant a tots tres que no em puc casar amb cap de voltros. Així que he decidit que em faré monja. I vosaltres, si voleu, us podeu fer frares.
1: I us ho podeu creure que així ho van fer.
2: Els tres joves es van fer frares i na Marieta, monja. I supos que si no s'han mort, deuen ser ben vius, els tres joves de frares i na Marieta vestida de monja. I ja sabeu, conte contat, conte acabat. Sa jove que tenia tres festejadors, rondalla menorquina.

0: Avui venim a xerrar de no un, sinó de dos grups que són un poc...
1: Una novel·la de ritme àgil que augmenta a mesura que avança.
2: Sí, la horta va secar. No de varietats,
3: d'acord? Ni obrir camins únics, sinó que busquem generar un espai.
4: Pescador, i llavors ja m'agradaria viure sempre.
5: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar cap projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
6: Ràdio Far presenta Sa Rondà, Sa Cabreta.

0: que agafar.
1: Jo vull amagar.
2: No, ja estic molt cansada.
3: Jo també.
4: Mira que no contem un conte.
5: Sí!
2: D'acord, d'acord.
0: Jo en sé un.
3: Jo també.
4: Qui?
3: El de la Blancaneus.
5: No, és de massa.
2: És un rotllo.
0: Jo en sé un que el va contar el meu avi.
4: Quin avi?
0: El que era sabater.
3: Sabater de banqueta?
4: Sí. Què vol dir sabater de banqueta?
3: Doncs que feia sabates. Seien una banqueta.
2: Ah, explica, explica.
3: Sí, sí, conta'l.
4: Com es deia el conte?
0: El conte de sa cabreta.
2: El conte comença així.
6: Vol dir que això era una dona que tenia tres filles. També tenia un hort on hi havia verdura de tota casta. Un dia, quan sa mare se va resoldre de fer es dinar, se va trobar sense gens de joivert. Va cridar sa filla major i li va dir:
7: «Mira, vés-te'n a sort a dormir un poc de joivert i frissa, que l'he de mester tot d'una».
6: Ella se'n va, denc, denc, cap a sort, i quan arriba, veu una cabra que, espipellada va, espipellada ve, se menjava joivert. Quan ella ho veu, li diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
6: I ella contesta:
8: «Me menges joivert!»
7: «I per què te'l menges?»
6: I ella, amb una veu molt fonda, que feia por, va contestar:
8: «Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he beguts. I ara te veuré a tu. Nyam!»
6: I se la va enviar amb un glob, tota sencera. Sa mare, qui frissava prou perquè el necessitava prest de joivert, quan va veure que sa filla major se destorbava tant a tornar, cridà sa segona i li va dir:
7: «Ja pots córrer cap a sort de veres a veure com és que sa teua germana ha estat tanta estona a dormir a joivert».
6: Ella se n'hi va i per el món va afinar sa germana. Però sí sa cabra, que es capçava joivert amb ses dentetes, i just que la veu, ja diu:
7: «Cabreta, què fas aquí?»
8: «Me menja joivert»,
6: respon ella.
7: «I per què te'l menges?»
8: «Berga, som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ne som vinguts, a tots me'ls he beguts. I ara te veuré a tu. Nyam!»
6: I també d'un glob se la va enviar. Quan sa mare va veure que cap de ses dues compareixia, se va pensar que s'havien entretingut o embaducat per no res, i va cridar sa petita perquè anàs corrents a cercar-les i que li duguessin prest a joivert. Ell què me'n diríeu? Sa petita hi va anar i li va passar igual. Just que arriba, fa sa mateixa pregunta a sa cabreta, i aquesta va de sa boca, pega sota i d'un glob se la va empassar dins sa butxa. Sa mare no sabia què pensar quan va veure que totes et destorbaven tant a tornar. Per fi va cridar sa moixeta i li va dir: moixeta, ja pots córrer a veure si trobes les meues filles que he enviat a sort a cercar Joabert. No venguis, que no tornin totes. I sa moixeta, meu, meu, ja és partida cap a sort a veure si les trobaria. Però, així que arriba, sa primera cosa que va veure va ser sa cabra i també li diu:
1: cabreta, què fas aquí?
6: I ella contesta:
8: me menja, Joabert.
1: I per què te'l menges?
8: Perquè som cabra encabridada, amb sa pell reveixinada, amb els peus aguts, aguts. Tots quan ja som vinguts, a tots me'ls he begut, i ara te veuré a tu. Iam!
6: Pega sota i també se la va veure sencera. Però quan ella fou dins sa panxa de sa cabra, se posa a rascar amb ses ungles amb tota sa força. I sa cabreta, bons bels, i ella venga a rascar fins que li va foradar sa pell. I ella i ses tres germanes juntes van sortir i de veres se'n van anar a casa seua ben alegres.

0: conte.
1: Sí, jo li demanaré a la meva tia. Jo li diré a sàvia.
2: Jo, àvia!
1: Quedarem per la meva tia.

I deixa que l'angoixa la pesanta i la fa vagin envellint. Si malles l'amor en mitges veritats també es desfarà el que es fa. M'alluja veure

L'amor tan neix la nostra por, que és pel futur l'amor. Haurem de desbarrar de cada Déu que ve i imposar-nos el bé.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença la Uella? Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com que uneix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument tu?
1: Jo sense guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Benvingudes i benvinguts a un altre quilòmetre zero. Avui fem un podcast de medi ambient dedicat especialment a la reutilització de xarxes de pescadors aquí a Menorca. Anem a trobar-nos amb un grupet d'artesanes que han estat fent servir les xarxes, que són de plàstic principalment, ens detallaran exactament quins materials formen aquestes xarxes, i doncs, aquest grup d'artesanes amb la iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i també l'aliança de Plàstic Free Menorca han estat doncs, un temps dedicant a trobar els materials exactes que podien reutilitzar d'aquestes xarxes i amb quins productes els podien fer servir. I avui el Centre Artesanal de Menorca, a Es Mercadal, fan una mostra dels objectes i dels productes que han dissenyat. Així, ara mateix ens trobem a l'exterior d'aquest centre artesanal de Menorca i us parla Carol López Real. Anem a conèixer els protagonistes d'aquesta iniciativa per reutilitzar xarxes de pescador que ja no es poden fer servir i que d'una altra manera anirien directament a esmilar com a residus. I ara, doncs, amb aquesta iniciativa, tenen una segona vida. Així, doncs, coneixerem els protagonistes i les protagonistes per doncs, donar sortida a aquestes xarxes dintre de l'illa, apostant per l'economia circular, per reutilitzar aquest material i, evidentment, per tenir així més cura del medi ambient. Ara ja som aquí dintre del Centre Artesanal de Menorca i ens hem trobat amb la Marta Pérez, de l'Aliança Plàstic Free Menorca. Estàs explicant una miqueta els productes que veiem aquí dintre d'aquesta iniciativa de reutilitzar les xarxes de pescadors, si ens vols fer una mica de 5 cèntims.
1: Doncs tenim feina de quatre artesanes de Menorca. Llavors ara ja estem exposant, és el tercer taller que fem i estem exposant els productes doncs, que ja fa 2 mesos que estan treballant i que aniran segurament a una exposició que farem aquí al Centre d'Artesania. Llavors, una de les artesanes que avui no han pogut estar amb nosaltres són caramuixes, que fan bosses i van fer una bossa amb una xarxa i aprofitant també un flotador de les xarxes, no? I no han vingut elles, però sí que tenim una de les bosses aquí exposades. Després tenim la feina d'Anna Sílvia Vivó, que Anna Sílvia el que ha fet són 2 làmpades. La veritat és que doncs, ens van agradar molt i aquest és un dels productes que hem incorporat en un projecte pel qual teníem finançament per fer aquesta primera part d'aquest projecte, no? amb la UCN. I la veritat són unes làmpades que utilitzen doncs, també les xarxes doncs, per fer-les. No? Després tenim a Júlia Triay d'Art Espai, no? Que elles també han estat treballant una altra forma a les xarxes, que és teixir, no? El que són els fils de les xarxes. No? I ja l'altra vegada ens van presentar doncs, diverses idees, no? I aquí en el darrer mes i mig o així han estat treballant una bossa que també és la que també l'hem incorporat al projecte de la UCN i la veritat és que és preciosa, no? Però realment hi ha una feina de teixir, de separar tots els materials de la xarxa, vull dir, realment hi ha una feina darrere de manipular la xarxa que és brutal, no? Però bueno, que el resultat és molt polit.
0: Sí, estem veient un subjecte realment amb un disseny molt treballat, la primera bossa que deia és tipus tote bag, amb roba i després amb la xarxa per fora, després aquests 2 llums que són uns llums a sobre taula, com a mitja esfera, o penjats, poden anar penjats a la paret o al sostre, amb un disseny molt modern, amb el llum dins i la xarxa doncs, per fora. I aquestes darreres bosses o bé, més tipus també tote bag, amb 2 nanses o més petitetes, amb la xarxa teixida. Perquè els materials exactament, el material de la xarxa, quin és?
1: Són les xarxes de pesca.
0: Ja, però vull dir que és plàstic, són diferents tipus de plàstic.
1: Hi ha diferents tipus de materials dins de la xarxa, tots són plàstics, però un és més nylon, a vegades està com twisted, no? Com creuat, i en el filament, les xarxes de llagosta doncs, són amb un únic filament i molt, molt finet. No? Bueno, hi ha diferents tipus de fils, però bueno, al final sí, tot, i diferents tipus de xarxes, no són les mateixes les de bou que les de llagosta. No? I m'intentar sobretot donar sortida a les de llagosta perquè són aquestes que realment es reparen menys, no? I que és el residu que més s'està generant dintre de lo que són les xarxes.
0: Aprofitarem, ja que estan aquí les dones artesanes, per parlar amb elles i que ens diguin com han treballat aquest material, però per acabar amb tu, Marta, perquè si no es reutilitzen d'aquesta manera com esteu fent ara, què fèiem amb tot aquest plàstic?
1: Doncs aquestes xarxes s'estaven tirant els contenidors i s'estaven anant a Milà, no? Llavors, una mica amb aquest projecte el que volem és això, que aquest residu deixi de ser un residu i convertir-lo en un nou producte. Això és tot el concepte aquest de l'economia circular, no? I la veritat és que, bueno, es ajunta el medi ambient amb l'artesania. Pensàvem que era com una combinació molt, molt bonica, no? Molt polida per Menorca i bueno, pues això, ens estem fent feina.
0: Gràcies.
2: Sí, perquè primer has de separar la xarxa.
3: Sí.
2: No, primer. Clar, la xarxa t'aprendeix, a vegades és molt bona de fer, a vegades se te complica. Però una de les més antigues em fas que en 2 hores, totes dues, la van separar tota. I després...
0: Anem a parlar ara amb dues de les artesanes, si ens voleu dir el vostre nom. Bon dia.
4: Bon dia, jo sóc Rosalia Florit, sóc la mare de la Júlia.
0: Hola, bon dia, Júlia.
5: Bon dia.
0: Tenim aquí davant tres productes que heu estat vosaltres fent per primera vegada amb aquests materials. Si ens voleu explicar per qui...
5: Hi ha només un producte que estigui acabat, que és la bossa, i l'altre són les bases que estan fetes de xarxa, i aquí s'hauria d'afegir la tela per fer la resta de la bossa. Nosaltres el que fem és agafar les xarxes i separar els fils. Normalment les xarxes que hem anat veient fins ara porten dos tipus de fils diferents. Hi ha uns que són més, bueno, tot és plàstic, però uns que tenen ja més aspecte de plàstic, tipus nylon, i després hi ha els altres que és plàstic igualment, però té més aspecte de fil, com si fos més fil

0: Les nanses també estan fetes de xarxa, amb una tronella feta de xarxa.
1: Bé, dius, una bossa senzilla, una bossa molt, molt ben acabada, amb això, el que dius, el cul, la part de baix i les nanses són amb el material de la xarxa reciclada, després té la part de dalt de tela, amb uns acabaments ben fets, amb una butxaca interior, una peça per tancaró, i això més endavant l'heu de trobar la sortida al mercat, aquesta part l'heu pensat o...?
0: Sí, bueno, nosaltres tenim una botiga, i seria fàcil vendre allà la botiga i després ja seria buscar altres punts de venda. Nosaltres fem bosses de ganxet, les venem també a la galeria d'art Hauster & Wirth i no sé, jo penso que allà potser s'hauria de parlar amb ells i tal, però que potser seria un bon punt de venda també.
1: Aprofitaré per demanar a la teva mare, amb aquest material és la primera vegada que heu treballat, com ha estat començar a fer feina amb aquest material des del principi? Quina ha estat la...
2: A través d'ells de Plastic Free, que ens van dir a veure si volíem participar en aquesta nova idea que tenien d'aprofitar les xarxes, i en el primer taller que vam fer pues, va cessar un poc dir-nos, ens van ells mostrar idees d'altres coses que havien fet a diferents llocs, i a partir d'allà nosaltres vam agafar també idees de veure què podíem fer, i després va ser d'anar provant a veure què es podia fer. Vam intentar diferents coses, com aquestes de sonat separant les xarxes, altres coses sense separar les xarxes, però clar, és el que dèiem, per el tipus de feina que nosaltres feim, que és més teixir i coses d'aquestes, el millor és separar la xarxa, i això ja té molta feina. I després també vam veure que amb les restes de lo que emprem per fer les bosses, a lo millor també, que ara en aquest moment no en tenim cap aquí, però es podrien fer algun tipus de... el tipus de bisuteria, algunes arracades penjant amb els filets o el colga colgant, només aprofitant les restes dels fils que te sobren, diguem, de fer les bosses.
1: I estem parlant de materials de diferents colors, no?
2: És que les xarxes ja venen així, són diferents. Això és el color seu natural, bueno, que tenen, m'imagino que són un plàstics que per fer les xarxes els tenyeixen o tenen alguna cosa, però és el color natural, així com mos arriben les xarxes. Nosaltres no hi fem res.
1: Estem veient un verd clar, un verd fosc, un morat.
2: N'hi ha també en vermell, en tenim a casa en vermell, en un beix, en diferents tons. I clar, els que la xarxa normalment, el que té la Júlia, du dos tipus de materials. I aquests dos tipus de materials normalment són de dos colors diferents. El que és més tipus fil, més fibra, és d'un color, i el que és més plàstic és un altre color. I clar, si ho separes, després tens aquesta possibilitat de fer aquest tipus de bosses amb aquest coloridor, que és molt polit, la veritat.
1: És un resultat molt bonic, realment. Moltes gràcies per la vostra atenció i enhorabona per la feina. Ens quedarem per quina estoneta escoltant les vostres explicacions. Gràcies. Saludem ara a Magda Triay. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Tu tens bueno, experiència com a artesana, pintora, i ara t'has dedicat a fer nous productes també amb les xarxes. Com ha estat aquesta experiència? Explica'ns una miqueta tot el que estàs exposant avui.
3: Mira, he vingut molt rodat, perquè jo l'any passat vaig fer una exposició de pintura que es deia La mar d'emocions. I a la primavera també es va sortir un llibre que es diu Un mar de ciència i coneixement, fet per l'Institut Menorquí d'Estudis, l'OTSAM, de Marta Sales i de l'Eva Marcinyac, un llibre, i me van encomanar la portada amb el tema del mar, amb els meus peixitos. Dic. I va sortir també un projecte en l'Associació de Discapacitats de venir-me ajudant al taller i pensant amb ells i seguint amb el tema de pintura, artesania, vam idear unes llibretes que amb el tema del mar, peixitos. O sigui que quan em vam convidar a les jornades en els tallers amb Plastic Free Menorca, vaig veure clar de fer un punt més i adaptar el meu producte. Aquí el que he fet és afegir la xarxa, aplicar xarxes de pescar de diferents materials i colors a les llibretes, a unes bosses que ja fes i a les làmperes com a motiu ornamental.
1: Estem veient, ara que tu mateixa ho estàs dient, que tens aquí una taula amb diferents productes, que sí que són productes que potser ja feies, però els has afegit una miqueta de xarxa. Veiem unes llibretes amb una portada preciosa feta amb aquarel·la, si no m'equivoco, amb els teus peixitos, que dius, i amb una miqueta de xarxa...

0: a la banda del llom, no? Com per fer l'enquadernació. També tenim unes bosses tipus tote bag o la xerxa, sí.
1: La xerxa curs de llibretes, traiem els fils per cosir-les i també estan després retalls de xerxa a la portada per això com a ornament. I faig una composició, un collage.
0: O sigui, tenim les llibretes, tenim les bosses tipus tote bag, tens uns llums també, tots fets amb aquarel·la, que sí, és un dels teus trets identitaris, sí. I després amb trossos de xarxa aplicades. I ja passem també a veure petits mobles, com si diguéssim, no? Un petit aparador o un petit separador, un biombo que diríem. No? Aquí també has incorporat la xarxa.
1: Sí, jo venc de la restauració de mobles, m'hi vaig dedicar durant molts anys i m'agrada molt la decoració i el reciclatge. I en aquest cas, he donat he posat una nova decoració a un raconer, a un moblet que tenia, i he fet un separador amb tela pintada a mà, una luneta de cotó pintada, decorada a mà, que també és algo que jo he anat fent sempre aquests anys, de pintura damunt tela, bueno, pinta amb diferents superfícies. I aquí està la decoració de la tela i damunt la xerxa també ornamental. Aquí l'he posada molt informal i jugant sempre amb els colors, crear composicions harmòniques i atractives. I també en relació als preus, he mirat de fer productes, bueno, ara pens més en les llibretes i les lampres, que puguin ser assequibles a la gent, que qualsevol persona els pugui adquirir.
0: M'imagino que ha estat una experiència molt interessant el fet de fer una feina artesana i creativa com és la teva normalment i dedicada al tema dels peixos que tu fas molt habitualment amb les xarxes, no? I també poder tenir cura del medi ambient d'aquesta manera.
1: Sí, m'ho he passat molt bé, m'ha agradat molt i bueno, hi tinc més idees, m'agradaria seguir treballant amb això. He fet un test també explicatiu, que precisament diu això, no? Que tu comentes. A part de ser un producte atractiu, aquí la xarxa no està posada com a representant la pesca, plan depredador, sinó que té un altre significat, que m'agradaria que tothom ho entengués. No? Aquí traiem les xarxes del mar, que hi ha aquestes xarxes fantasma que segueixen capturant peixitos i és un residu que anava a l'abocador i ara doncs, l'estem utilitzant per tenir-lo a sa casa o com a decoració, amb un objecte i bueno, sa finalitat és s'ha de protegir la mà i ses espècies, el medi ambient.
0: Moltes gràcies, Magda. Trobem ara a Rebeca Morris de Menorca Preservation. Bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Com esteu?
0: Molt bé, moltes gràcies. Estem encantats de veure aquests objectes tan, tan bonics realment, artesans, que han fet aquestes dones artesanes amb les xarxes reutilitzades. I bé, tu ens pots explicar una miqueta com ha estat aquesta iniciativa? D'on ha sorgit? Quines són les entitats que heu participat o esteu participant?
2: Sí, pues, bueno, nosaltres estem encantats. Això va néixer d'un projecte que teníem Menorca Preservation amb l'associació Líder, que volíem identificar xarxes fantasma, que li deien que són les xarxes que se perden al mar. I arreu d'això ens vam enterar o vam entendre que realment hi ha molt poques xarxes fantasmes aquí al voltant de Menorca, però que realment les xarxes, abans de perdre-les al mar, les tiren, no? Les duen als contenidors i se'ls tiraven. I quan vam veure un poc quantes xarxes xerraven, que creiem que està aproximadament alrededor d'unes 700 xarxes anuals que ara mateix es duen a Milà, pues en David de Líder i jo vam pensar que teníem que intentar trobar una manera de fer un projecte amb aquest residu, que realment és un residu que té un valor i que podríem intentar provar de trobar productes que es poguessin fer amb aquestes xarxes. I arreu d'això pues, va sorgir una oportunitat d'una finançació amb IUCN i vam dir que volíem posar en marxa aquest projecte de les xarxes i així es va néixer el projecte.
0: Llavors vau fer una convocatòria oberta, m'imagino, a trobar a gent que estigués interessada a fer-la servir. Heu fet diferents tallers, me deies abans, això ha tingut diferents fases.
2: Sí, exacte, vam fer una convocatòria oberta per les xarxes socials, el diari, bueno, promocionant un poc tot el tema i per veure que es poguessin presentar persones interessades en trobar maneres de poder treballar a xarxa i presentar productes. I vam fer un primer taller on vam presentar tots els diferents tipus de xarxa que hi havia, de les diferents arts de pesca, i van venir pues, les persones interessades, que realment va ser interessant perquè eren tots artesans i tot dones. O sigui, ens va fer il·lusió també per això, i arreu d'allà elles van identificar les xarxes que podien emprar, es van dur parts de xarxa o xarxes completes a casa, les van treballar, van fer un segon taller on van presentar primeres idees i ara avui fèiem l'últim taller, el tercer taller, on presenten els últims productes que realment han treballat un poquet més i que realment pues, són els productes finals d'aquesta primera fase d'aquest projecte.
0: Estem parlant de reutilitzar un material que no acabi l'abocador i també d'economia circular.
2: Sí, per nosaltres una de les coses molt importants que vam treballar el líder i Menorca Preservation era la idea de que no volíem que la xarxa s'emportessin a un altre lloc, no? Que volíem intentar que ho poguéssim fer aquí a Menorca i poder fer ús de la xarxa aquí. Llavors vam xerrar també amb la Fundació de Discapacitats a veure si ens podien ajudar a processar la xarxa, a entendre millor el material. Ells també estaven encantats. Després va sortir lo de les artesanes. Llavors ara mateix jo crec que és un exemple d'economia circular pues molt real i que si tenim sort i tot va bé, realment acabarà amb un producte que es podrà vendre a les tendes de Menorca.
0: Els productes que estàvem veient aquí són com a uns prototips, no? De moment...
2: Sí, són prototips, però sí que és veritat que algunes de les artesanes ja han anat molt cap endavant i tenen productes que els mercats de Nadal i coses així ja estaran venent productes d'aquests que duen xarxa del projecte.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per tot, per la iniciativa i per l'atenció prestada. Fins un altre dia, Rebeca.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Apuntem que la UCN, que comentaven a Rebeca, és la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. Parlem ara amb en David Doblado de l'associació Líder Menorca. Hola, bon dia, David.
3: Hola, bon dia.
0: Estem veient tots els productes que s'han acabat fent amb xarxes de pesca reutilitzades. Aquestes xarxes venen de pescadors de Menorca. Ens pot explicar una miqueta, bé, aquesta xarxa quin material és, quins tamanys tenen i què es fa normalment si no es reutilitza?
3: Bueno, al final són les xarxes que utilitzen els pescadors de Menorca. Són xarxes que moltes fan pues, 100 metres, vull dir, són voluminoses, ocupen espai i ha sempre estat un material que no ha tingut cap valor, no? Perquè quan la xarxa se romp a base de desutilització, pues sí que ells intenten reparar, però bueno, arriba un moment que bueno, estan fetes de materials plàstics i avui en dia pues, probablement comprar una xarxa nova pues, resulta més barat que no pues, intentar arranjar-la. No? A pesar de tot, ells els arrengen, però hi ha vegades que després es descarden. I al final això és un residu que, a pesar de ser de plàstic, de diversos materials, no se pot reciclar com és qui agafa i posa un bòtil de plàstic dins el contenidor groc i clar, al final això tenim un abocador i aquestes xarxes caben allà i d'alguna manera pues, ells van voler col·laborar des dels principis pescadors perquè també els semblava que, bueno, que si li podem donar un valor en aquest a el que ara és un residu pues, si li donem un valor perquè algú ho pugui utilitzar pues, bueno, ja no sé ja li, com a mínim li allargam sa vida, no?
0: Clar, realment estem veient un producte com la xarxa que el fan servir i el fan servir molt de temps i a més veiem els pescadors com les arrangen, no? Els capvespre estan allà doncs, cosint i les torna a fer servir i al final, com dius tu, no es poden reciclar perquè no són envasos, llavors reutilitzar-les és una opció que tothom surt guanyant i el medi ambient també, no?
3: Sí, sí, així és. I de fet, sempre nosaltres hem pensat que a més volíem, que com, volíem intentar que perquè ara avui en dia pues, tot això està molt de moda, hi ha grans empreses que pues, també reciclen aquestes xerxes, no? I pues, ho converteixen en fil i després aquest fil pues, serveix per fer una jaqueta, però clar, bueno, mos han de posar un poc a nivell local i el que volíem era tenir l'oportunitat de veure si això seria viable fer-ho aquí a Menorca, que ho utilitzi la gent de Menorca per un producte que es vengui a Menorca i que al final tot quedi aquí, no? Perquè bueno, sempre serem a temps de poder enviar això fora, però clar, això pues ja hi ha un transport, ja hi ha una contaminació i, bueno, i crec que si es pot reutilitzar aquí, pues, bueno, i com us deia, al final és un residu que no té valor i si algú pot utilitzar pues ja li donem un valor.
0: I de moment, i ja per acabar, amb aquesta iniciativa esteu satisfets? Creus que tindrà continuïtat?
3: La veritat és que sí, perquè bueno, les artesanes que han pogut col·laborar, la veritat és que són molt, molt creatives i molt imaginatives i la veritat és que ens està agradant molt el que està sortint i, bueno, i crec que hi ha possibilitats de que els productes aquests tinguin una sortida, bueno, hem de ser conscients, no? de la capacitat que es pot tenir des d'aquí, no? però crec que sí, que pot ser viable.
0: D'acord, gràcies.
3: Gràcies.
0: Aprofitem que tenim aquí davant nostre el llibre Un mar de ciència i coneixement per destacar una frase del director de l'USAM, David Carreras, que diu que a la darrera dècada hem viscut un increment de la gent que demana salvaguardar la Posidònia o que té més sensibilitat davant la problemàtica dels plàstics. Doncs aquí tenim un exemple perfecte. Doncs com hem comentat amb les artesanes, arrel d'aquesta iniciativa de Menorca Preservation, l'associació Líder i Plàstic Free Menorca, podem veure aquí uns primers objectes creats i dissenyats fent servir les xarxes doncs, reutilitzades, les xarxes que serien residus per l'abocador d'Esmilà, xarxes que venen dels pescadors de Menorca, però que d'aquesta manera doncs, tenen una segona vida i realment estem veient uns productes molt bonics, unes bosses doncs, fetes per unes artesanes que es diuen caramuixes, uns llums molt moderns d'Anna Sílvia Vivó, aquestes bosses que ens han explicat abans na Rosalia Florit i la seva filla Júlia Triay de Art Spy i també doncs, les llibretes, els llums i els petits mobles com el biombo de na Magda Triay, que de fet ha estat també col·laborant amb els joves de la Fundació de Discapacitats que han fet tota la feinada de separar doncs, els trossets, els fils que es podien fer servir de les xarxes. Des del Centre d'Artesanal de Menorca, aquí quilòmetre zero, amb aquesta mirada cap a l'artesania feta amb material reutilitzat aquí a Menorca, apostant per l'economia circular i per la cura del medi ambient, ens acomiadem. Moltes gràcies i salut.
4: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre zero. El teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts oients de Ràdio Far. En la càpsula d'art d'avui intentarem aclarir les relacions entre art i valor. La humanitat té en les seves diverses manifestacions artístiques una de les seves màximes expressions, ja que és a través d'elles que tractem d'esbrinar i expressem el misteri de l'existència i de la condició humana. L'obra d'art ens planteja preguntes i significats que sovint transcendeixen el fet purament artístic i ens remeten a dimensions de caràcter històrico-social, espiritual i, inexorablement, dimensions econòmiques. Dues anècdotes de Pablo Picasso il·lustren aquestes dimensions de l'obra d'art. Encara jove, quan vivia al Bateau Lavoir de Montmartre, va respondre a una jove que li preguntava pel significat d'una obra cubista. «Mabel, per què vol entendre vostè el cant d'un ocell?» I ja gran, preguntat per una dona, va dir «Cher madame, això significa 1 milió de francs». Vol dir això que el valor artístic és equivalent a l'econòmic? I per extensió, és el valor social de l'art equiparable a l'econòmic i artístic? I què me'n diuen del seu valor espiritual? Tots ells són valors continguts en una obra d'art que responen a un gran nombre de variables. És mitjançant l'anàlisi i la integració d'aquests valors que podem copsar en la seva totalitat el valor final de la creació artística. Em centraré avui en les relacions existents entre el valor artístic i l'econòmic per tal de portar una mica de llum a tanta confusió, en la qual, per cert, els lobbies de poder, i em refereixo a Sotheby's, Christie's, Larry Gagosian, fons d'inversió, etc., hi tenen molt a veure. Són ells els que estan determinats a fer de l'art pura especulació, manipulant els mitjans de comunicació, creant una escissió insalvable entre el seu mercat i el mercat primari, el de les galeries mitjanes i petites, a les quals el 90% del públic hi té accés. El seu objectiu és apostar per una vintena d'artistes, ells els anomenen blue chips, com en la terminologia borsària, i crear una demanda que faci pujar els preus. Entre els artistes afortunats trobem a Damien Hirst i Jeff Koons. Aquest últim ha batut rècords, no podia ser menys, i el novembre del 2013 va arribar fins als 58 milions de dòlars, xifra que va superar posteriorment. Ens podem preguntar, el seu valor artístic és equivalent a l'econòmic? Evidentment no. Això vol dir que aquesta equivalència no és possible? I tant que n'és. Així ho ha estat al llarg dels anys, i encara avui és possible. Ens podem remuntar al Renaixement, quan el pintor va deixar de ser considerat artesà i va adquirir la categoria d'artista creador. És llavors quan el valor artístic esdevé un valor afegit que incrementa el valor econòmic de l'obra. La cotització d'un artista o d'una obra d'art és el resultat d'un consens entre crítics d'art, teòrics, filòsofs, professors, marxants, comissaris, galeristes, col·leccionistes i artistes, que estableixen el reconeixement d'un artista com a tal i quina ha de ser la seva posició. Les galeries d'art jugaven, doncs, un paper decisiu per tal de promoure una opinió pública favorable. Dic jugaven perquè en els últims 30 anys ha aparegut una variable nova en l'equació que ha suposat un canvi significatiu en la valoració econòmica de l'art, la subhasta d'art. Amb les subhastes, el mercat de l'art s'ha ampliat i sobretot s'ha fet públic, cosa que ha sotmès l'artista i l'obra d'art a una llei de l'oferta i la demanda que abans es donava en un mercat tancat. Aquesta llei de l'oferta i la demanda ha adquirit un protagonisme excessiu, però, convertint-se sovint en el criteri. La compra en subhasta està sovint influïda per les modes, la visibilitat social i moltes vegades és impulsiva. Empreses com Artprice o Artnet han creat bases de dades que es nodreixen dels

mateix autor poden tenir preus diferents. Tanmateix, la quantitat de doblers que hom està disposat a pagar per una obra d'art respon a la capacitat d'aquesta per a commoure'l i enriquir la seva vida.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No mir cap pel·lícula, perquè mir moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí, no, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè s'ha d'implicar altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O llegir. Fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordocs, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, pues, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordocs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Bon dia i alegria.
1: I tot el dia, també.
0: Tot el dia, tot el dia. Per fi, Llengua Intàpres és independent, el lot.
1: Aquesta paraula és d'una alerta, dir-la aquí a Fornells, perquè això és com Voldemort, que no se pot dir, a Fornells.
0: Hòstia, jo pensava tota la vida sent independentista, per fi som independents, però clar, Fornells és una altra història,
1: és
0: aquestes
1: història,
0: coses.
1: Clar, sí, clar, sí, no m'ha quedat gaire bé, amb decapitacions enmig de la plaça i coses així.
0: Ostres, clar. A veure, va, Llengua Intàpres és independent i avui... I falten els presos, i falten Cristian, i falten Pedro, però continuem amb en Txec i hem fitxat en Blanca Noguera, que Llengu en sap molt més que en Pedro i en Cristian junts. Tu.
2: Mortes, diguéssim. Sí. Però, sí.
1: Jo també no fallesc aquí.
0: Bé, al final fes la xerradeta, no?
2: I tota pedra fa paret.
0: Exacte. Molt bé, idò podem anar arrencant amb el programa. Jo volia fer un pot de repàs de les coses que han passat darrerament, no? I per començar, i una de les coses que no sabia si reia o no era d'en Virgili, no? El personatge aquell de Si m'ho permeteu i les ultracorreccions de Twitter, i que definitivament aquest mes s'ha convertit en el personatge més odiat entre els lingüistes de Twitter.
2: Vam posar una mica de context.
1: Per què?
2: No?
1: Sí. Per què?
2: Clar, o sigui, aquest senyor...
0: Digues.
2: Aquest senyor qui? O sigui, qui és? Un senyor...
0: Aquest senyor és un professor d'institut retirat, que se'l dona de catedràtic i que va fent tot correccions inventades i els adona per cosa nostrada i fora d'interferència sempre. Però, clar, a vegades recorre a solucions medievals a contextos d'avui dia.
2: És a dir, que si pengeu qualque tuit en català, aneu molt alerta perquè sempre pot caure en ses urpes d'aquest personatge.
0: Si m'ho permeteu.
2: Si qualque vegada teniu la mala sort que un tuit vostre, acaba en les seues urpes, prepareu-vos.
0: Exacte. I jo em va encantar perquè ha aparegut un article a Núvol, d'en Jaume Salvanyà, que es deia Virgili, l'influencer del bon català, un venedor de fum. I totes... Twitter, una mica així filològic, va estar retuitant i afegint, tothom hi anava afegint, i és que a més diu que no sé què i diu que no sé quant. Va ser, l'únic que no s'ha muat gaire va ser en Bibiloni, que en Bibiloni, clar, és el referent d'en Virgili, però en Bibiloni en sap. O sigui, en Bibiloni tot el que diu, és a dir, ho diu en coherència, estaràs d'acord o no hi estaràs d'acord, però té una coherència amb el que diu. Ell no. I el que no es diu gaire d'en Virgili és que, a més, quan no xerra de llengua, el que fa és retuitar seguidors d'Aliança Catalana.
2: Sorpresa.
0: I fins i tot es va proposar per fer una xerrada per Aliança Catalana, que al final va acabar suspenent en veure que tot Twitter, sorpresa també, se li tirava a sobre.
2: Ell fa veure que això no ha passat mai.
0: Exacte. Exacte, és que això no s'enratlla. Això no ha existit mai.
1: Jo he de dir que som més de Catul.
2: Que de Virgili. Ha començat.
0: Però bé, seguim. Aquestes darreres setmanes també ha passat una altra cosa bastant important en la llengua catalana, que és que han tornat a actualitzar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Visca.
2: Molt bé.
1: Això que és com el Windows, que s'actualitza cada 2x3.
0: Sí. Antigament resulta que, com que era tot en paper, l'actualitzaven cada 20 anys, cada molts anys, i canviaven poques coses, i això, però ara cada any està havent una actualització més o manco. L'any passat el 24 n'hi va haver dues, l'any passat ja en vam ratllar, l'any passat van tenir un Llengua Intàpres en què van comentar les actualitzacions i comentaven que havien incorporat paraules tan necessàries com per exemple esnifar, com carrotín, com batucada...
2: Esnifar, tu l'havies de menester
1: jo avui matí. És una paraula molt necessària.
2: No, perquè abans en Txec ha fet un diàleg, que ha sortit fent diàleg relacionat amb drogues. No estic implicitant que en Txec...
1: No és autoficció.
0: No, a veure, clar, el diccionari s'actualitza a mesura que les paraules s'empren, i esnifar és una paraula que s'empra. I després, què fa la gent o què deixa de fer, no en parlarem. O sigui, això cadu.
2: Clar.
0: Però és una paraula que sempre. En Cristian, per exemple, la seva paraula preferida era criptogínia, no? Que era l'ocultació o misteniment de l'aportació feta per les dones en diferents àmbits culturals, socials i científics. No? Però bé, això, cada any s'afegeixen paraules. I enguany, això, ara, el darrer dia o el penúltim dia de novembre, van tornar a afegir paraules en el diccionari. I què tenim?
2: Tenim
0: de tot. És a dir, tenim porqueries de sempre, per variar, no? És a dir, tenim aigua gim, per exemple, no? Que? Activitat consistent en fer exercicis físics dins aigua. Aigua, no aqua.
2: Clar.
0: Aigua gim, amb billetina, també.
2: Però...
0: Diguis.
1: Em sembla un gin tònic aigualit.
2: Clar.
0: Aigua gim.
2: Ja, però dic...
0: Tal com són.
2: Aqua, no, o sigui, val, era un anglicisme perquè venia el tema de gim, era un anglicisme, però aqua és llatí, quina necessitat hi ha de posar, de dir aigua gim, no ho entenc.
0: Oh, això li hem de demanar al Tercat. Que el Tercat és l'agència, diguéssim, de l'Institut d'Estudis Catalans, que s'encarrega de
2: terminologia
0: de
2: específica.
0: Exacte, i neologismes. I jo tampoc ho he de veure molt clar.
2: No,
0: però bé,
2: ho veig clar, però endavant.
0: També han afegit autoajuda, que autoajuda tots anem de mestè avui dia, no? Gairebé.
2: I se'n llegeix massa, per desgràcia.
0: Exacte.
1: Això que no és intel·ligència artificial.
0: A més...
2: Estàs mesclant conceptes, Xoc.
0: No, però es veu que una de les coses més demanades a la intel·ligència artificial estan relacionades amb l'autoajuda.
2: I així anam.
0: Cappuccino també ha entrat, Cappuccino en TX. Cappuccino ha entrat en el nou diccionari en TX.
1: Cappuccino és cafè.
0: Cafè en llet. Cafè en llet, en crema de llet.
2: Teníem tallat.
0: Exacte. Ostres, aquesta no me l'he apuntada, però diria que americà també ha entrat. És a dir, han entrat paraules noves, però també han entrat canvis de significat. Americà, evidentment, és una paraula que era en el diccionari. Però el significat de cafè tot sol, llarg i aigualit...
2: I flac.
1: Això és un cafè de merda.
0: Més o manco. Idò, també aquest significat ara ja hi és en el diccionari.
1: Cafè de merda.
0: Al final, cafè de merda no. Però és una construcció ben formada en català. És a dir,
2: genuïna.
0: Si tu mai vas a un bar i dius vull un cafè de merda, és probable que te posin un americà. Jo crec que sí. Pots provar, prova-m'ho. Ara no, perquè Fornells no hi ha res obert, per tant, és a dir...
1: No, ara...
0: Si ara anem a cercar un bar...
1: Ara només aigua salada aquí.
0: Un americà no m'ho posaran res. Però bé, també han entrat altres merdes d'aquestes com seitan, tofu, musli...
1: Això... Qui ho empren, això?
2: Jo em menys i me va bé que sigui català. Me sento que una mica discriminada. El de musli no ho acabo d'entendre.
0: Musli, tal com sona, eh?
2: Clar, i se,
0: no, sense e. M-U-S-L-I.
2: Musli.
0: Barreja de cereals, fruita seca i altres ingredients que generalment es mengen llet i iogurt.
2: Bé, ja ho
0: per
2: deia,
0: esmorzar
2: que
0: he pres
2: bé.
0: Un bol de llet amb musli.
2: Molt bé. Sí.
0: I bé, en aquesta categoria no sabia si incloure també és falàfel amb accent a sa, d'acord? A sa segona A.
1: Falàfel.
2: Arriscat.
0: Falàfel.
2: Aquest accent m'atreviria a dir que és arriscat.
0: És
2: molt
0: arriscat,
2: complicat.
0: Però s'adequa a la pronúncia original, clar, és un estrangerisme.
1: És que els accents són arriscats, ja.
0: Els italians, per exemple, els eviten bastant, els accents. Eh? Nosaltres no tenim popos en net i que sa cosa s'entengui. Quan tu llitges ho sapis llitjar tal com ho has de dir. Clar, aquest accent te fa que diguis falàfel.
2: L'ageminada o la simple?
0: Amb la simple.
2: La simple i accent.
0: Exacte.
2: Falàfel. D'acord.
0: Sí. I això, jo crec que és un poc més merda, però el manco va fregit. I això sempre
2: és... És bo, falàfel. Clar, està perquè, molt bé.
0: Perquè passa per fregidora. Que, per cert, xerrant de fregidora, fregit no frit. Que frit també ha entrat en el diccionari, però frit és un menjar mallorquí.
2: Sí.
0: Per tant, si xerrant de frit, és el plat mallorquí.
2: Ara bé, i fritanga? És que jo és una paraula que...
0: Oi, això m'encanta, també.
2: Clar, que feim amb fritanga. No és fregitanga.
0: Fer una petició al Tercat, que faci una petició al IEC, que l'incloguin en el diccionari ja.
2: Està molt bé.
0: Que ja tarden. Fritanga.
1: Fritanga,
0: sí. És un derivat, és tot català, és a dir, té tots els nombres per poder entrar. D'acord? Per cert, xerrant de seitans i tofus, el diccionari empra les formes soia, no empra soja.
2: Ja.
0: Però les dues són correctes, soia i soja.
2: Bueno.
0: Bé, jo amb això també volia afegir el tema de sa llet, d'acord? Que abans, per exemple, dèiem això, amb el musli xerraven un bol de llet amb musli. Clar, llet en principi hi ha terminologia legal que impedeix que tu puguis vendre llet vegetal amb el nom de llet, perquè no és una... És a dir, si és vegetal no ho pots vendre com llet. Hi ha... No? És a dir, tenim beguda de... beguda destil·lada, de soja, soja, no? Però no llet. En canvi, el diccionari sí que recull, és a dir, si tu cerques llet, la primera i la segona definició, xerra de xuc aquest d'origen animal. En canvi, la tercera definició deriva a semen, i la cinquena divideix entre llet de melves i llet de soja, saps?
2: Incoherències.
0: Bé, aquestes coses. La llet d'avena, per cert, no hi entra amb els significats aquests de la llet, però en canvi avena sí que és en el diccionari. D'acord? Perquè avena, en principi surt en el diccionari, però és civada. Mm-hmm. Avena seria civada.
2: Que jo sàpiga, és genuí en occidental.
0: En
2: valencià és genuí avena i en canvi la resta del territori civada, no?
0: Sí, per aquí anava. Igualment, jo sí que volia remarcar que a vegades aquí no fem mai la broma de no, jo vull un suc de civada. No, mm-hmm. Volem un suc d'ordi. Exacte. En castellano, cebada. Però això, cebada és ordi, civada és avena.
2: Que això... no sé si ho heu vist, però per Barcelona, per evitar que es guirit s'atraquin a les festes autogestionades, això és una broma que es fa molt, bé, es posa un cartell, típic cartell de preus, no? I posa beer, 5 euros, i en canvi suc d'ordi, 2 o 1, no? un preu normal i per es guirit més. I hi ha moltes vegades que hi ha gent que s'ha equivocat i ha posat suc de civada. I no, bueno...
0: Ho he vist també, eh?
2: Hi ha hagut aquí confusions. També no se li pot demanar tant als barcelonins. Vull dir, estan basats en una cosa... estan basats fent aquest cartell, no podien estar basats lingüísticament perquè mai hi estan les coses. Ja està, fins aquí. Fins aquí el meu atac en els barcelonins.
0: De tant en tant mai s'obre, eh? Un atac en el dialecte barceloní. No, perquè a més, el barceloní com a dialecte és el que s'entén com a estàndard. L'estàndard és molt més ampli que el barceloní.
2: No, sí, clar, aquí tenim un problema.
0: I a veure, aquí podem discutir moltes hores sobre quin model estàndard tenim i quin model estàndard volem, tal, però jo m'atrobo molta gent que m'aixerra, no, perquè per això és en català, i en català es refereixen a barceloní.
2: Sí.
0: Ostres, és una associació de barceloní en català, que ostres, m'agira molt.
2: Jo ahir a l'aeroport venia cap aquí i vaig sentir una lota que deia, no, és que jo faig feina a un poble de per Catalunya. Dic, ostres, tu, quina Catalunya deu ser? Però vaig pensar, quina comarca deu ser? Vull dir, un poble per Catalunya pot ser que faci feina tant a la Vall d'Aran com de cop a Terres de l'Ebre passant pel Maresme, en plan, on, saps? Vull dir, sí,
1: a l'Hospitalet.
2: Catalunya i Barcelona està una mica... Sí.
0: Sí, no, es confonen massa. Però bé, anàvem per paraules xules del diccionari, que per cert, xules no surten al diccionari.
2: Encara?
0: Encara no. Però bé, haurem de dir polides o no ho sé. Però bé, la qüestió. Mos han entrat paraules com antisistema, que bàsicament revolucionari, però sense dir revolucionari, no? És a dir, si evitam la revolució som antisistemes, no?
2: Està molt bé.
0: I bé, mos han entrat paraules com contrabaixista, que no hi era.
2: A qualcú li farà servei?
0: Sí.
2: A tu, Xoc?
1: No massa, però...
2: Jo tampoc, a qualcú l'emprarà.
0: Però tenim molt de músic per aquí avui a Radio Far, és a dir, jo crec que qualcú...
2: Ah, no, hi havia aquella cançó del gos contrabaixista, de...
0: Ostres,
2: qui és que canta... Sí.
3: Anem a fotre una pedrada, però...
1: Millor callar.
0: Si la fas en bon català.
1: No, clar, sempre en català, les pedrades...
0: No, també han entrat paraules moderníssimes, com Dana. Dana, fins ara ho escrivien tot en majúscules, era un acrònim, i ara ho escrivim en minúscules, Dana, tal qual, D-A-N-A, minúscules totes.
2: Que això sol passar. Vull dir,
0: està a la moda, Covid també va entrar tot d'una.
2: Hi ha moltes paraules que comencen sent acrònims i que s'acaben escrivint tot en minúscules per ús... Comú,
0: quotidià, no? Exacte, uh-huh. Com radar i com tantes altres, sí, eh? Què més ha entrat? Ha entrat diu, ha entrat establishment, amb SH. Sí.
3: Hòstia, molt bé.
0: Sí, abans sense micro havíem estat comentant que ha entrat, quan dinàvem, ha entrat Fragona. Fins ara Fragona no era correcte, no podíem xerrar de Fragona. I era pal de fregar, havíem de ratllar de pal de fregar. I ara ja sí. Que ho podem dir.
1: Ara podem fregar, Ido.
2: No, és que ja podíem fregar.
0: És que podíem fregar amb la fregona.
2: Era un problema.
0: Fins ara havies de fregar amb espalda.
1: Jo, com que no frec a casa, doncs ara fregaré, com que hi ha la fregona.
0: Ui, jo m'he comprat una Rumba al Lodz i li dic, Alexa, li he de dir en castellà, per això, però li he de dir, Alexa, passa una mica i frega, saps?
1: No te fa por, això, xerrar amb un trasto d'aquest?
0: Ui,
2: i en castellà, jo me fa molta vergonya quan vaig pel carrer i dic coses en Siri en castellà, pens, hòstia, es pensaran que sóc castellano parlant. M'espanta per un moment.
0: Jo vaig programar amb un barceloní bastant correcte, vaig programar llum del menjador i amb accent de sabó, saps? I em vas. I li vaig dir ICH, i li vaig dir Alexa, i ara clar, Alexa, enciende el llum del menjador. Mantenia, cada dia torna més boja i no... però me solia entendre. Passa, o sigui, des de l'enciende. Per apagar, mami, jo, perquè apagues igual. Apaga el llum del menjador, saps? I fa cas. Sol fent net, vaja.
2: Està bé. Jo, espal de fregar... Sí, bueno, està bé que diguem fregona, perquè al final acabaven diguem fregona.
0: És clar, a veure, si es al final, tot el que hi ha en el diccionari, perquè ja, perquè sempre. I per això hi entra, perquè les coses que no tenen ús no hi entren. I al final sempre en igual, passa que no és legal. Bé, a veure, què hem de dir, no? O sigui, clar, després també entram en quines són les estratègies, no? Per fer que el català... per perdre-li la por, perquè a vegades també el que ens està passant és que estem creant una llengua en què volem ser tan puristes que a vegades perdem la gent per por, no? És que jo xerro molt malament.
2: Bueno, hòstia, són aquests dos enfocaments, no? O sigui, pot ser més prescriptivista, no? O més... te pots adaptar més al...
0: Clar, a veure, jo, per exemple, el tema d'Anna em sembla interessant perquè, clar, és a dir, és un tema de canvi com ho escrivíem i com ho escrivim, no? Hòstia, estem prescrivint que ara ho escrivim ara. Estigués o no estigués en el diccionari, si hem de dir d'Anna, direm d'Anna. El tema és en quina fórmula emprem, no? I bé...
2: Ja m'encanta allò que ho he de dir, és que em fa molta gràcia, l'espal de fregar, perquè jo a casa meva... Mon mare mai ha dit fregona, sempre ha dit... palo. I clar, dius, quasi ho tens, ho tenies. Dic, ara passes palo. Ella no, se frega, no, es palo. I dius, hòstia, tia, ho tenies i has posat una o darrere. Quasi.
0: Jo ara aquí m'assalto unes quantes paraules de la llista que tinc aquí feta, però palo també ha entrat en el diccionari. Però palo amb un únic significat. Licor elaborat a base de quina amb arrels de grella, aiguardent, sucre i aigua, originari de Mallorca.
1: No, de Mallorca.
0: De Mallorca. Tio, palo aquí no n'entén.
2: I per tant, de Mallorca, palo, no serà palo.
0: Jo, a veure, jo una cosa, jo me van dir, jo el primer bòtil que vaig comprar de palo va ser quan hi va haver el coronavirus i van dir, això cura el coronavirus.
1: Sí,
0: i vaig
1: sí.
0: dir, ja tinc una excusa per anar a comprar. Ja. I jo sé que no ho cura, però és igual, jo vaig i en compro i me sentiré molt millor.
1: Bueno, l'època del coronavirus, jo feia feina en el supermercat i tenia tracte amb distribuïdors i, bueno, des de Xuriguer va contar que en aquesta època que el palo és un licor que no es ven. No, on dona una vegada en l'any en el supermercat i no es ven mai. I l'època del coronavirus, el palo, bueno, es va disparar, però una cosa, jo no entenc res, saps?
0: Jo aquell dia vaig mobilitzar tot el supermercat, perquè, és a dir, anava de dependent de Seroski, independent de Seroski,
2: que cercava,
0: ningú,
2: no?
0: Ningú sabia què era, saps? I jo, no, un licor mallorquí.
1: I fins que
0: va arribar un que és un al·lot jove, però que veus que en sap de ses coses menorquines. I se'n va anar, no se'n va anar, va aparèixer amb un bòtil de palo i me'n vaig anar jo ben content a casa i protegit.
2: I te va curar Exacte,
0: el coronavirus que no havia agafat mai el va curar.
2: Ah, ja està, Ido. Sí, clarit.
0: I bé, tornant allà on érem, bé, ha entrat també estrangerismes com manga, com sex shop, en guionet. Tai Chi en TX, i tot junt, i videoconsola, que fa anys que hi jugàvem i resulta que no hi era.
1: I és el manga també, tio, no? És manga.
2: És raro, no?
0: El manga també, sí, fa anys que ho teníem i no hi era.
2: Des dels 90 llegint mangas en català fins i tot, bueno, hi va haguent anime en català i no sé.
0: Bé, jo el language tool, disc corrector de Word i això, aquestes coses que ho tinc aquí escrit aquí davant per qui no ho vegis, i encara m'ho marca totes aquestes parauletes, me'ls amarca el corrector automàtic, eh? Vull dir que estem a la moda i anem amb paraules noves que dius, ostres, i s'han dit de tota la vida i resulta que són noves que encara ni són, eh? Després també han afegit dialectalismes, clar, per exemple, ara han afegit safranòria i carlota.
2: Bueno, Carlota ja era hora, que no només fos un nom de dona.
0: Clar, jo el que dic és que ara ja tenim sis formes per dir bastanaga. És a dir, perquè s'afegeix la safranòria i la carlota, s'afegeixen a la pastanaga, bastanaga, carrota, safanòria i ja us atracam en el tomàtic, que tomàtic té set formes normatives de
1: nomenar. Això és molt confús, eh?
0: Sí.
1: Mare de Déu.
0: Això, si coneixes qualcú que està aprenent català i te demana això com es diu, dius, mira, li pots dir tomàtic, li pots dir tomata, li pots dir tomàquet, li pots dir tomàtic.
2: Coses que comencen amb T-O.
0: I te miren amb una cara en què pensen més en si matat té o...
1: No, no, clar, clar.
0: O si dir aprendré el castellano, que és la llengua única i de l'imperio, saps?
2: Clar, no, com que no té dialectes, el castellano en té ni un, només ja, és l'únic.
0: Hòstia, aquest programa no el tenen, eh? Nosaltres sí que el tenim. Però bé, en coses importants també hi afegim bourbon, bueno. Tal com sona, bourbon. Espalo, que ja l'hem dit. I després també altres coses importants, hi han afegit clara i xampú, que vol dir cervesa en llimonada.
2: Molt bé.
0: D'acord? Per tant, xandi no ha entrat, però clara i xampú sí. A partir d'ara xerrarem de clara. Bé, jo fa temps que demanava una clara. Xampú no, xampú me sona que és més per Tarragona.
2: Xampú és de Tarragona.
0: I bé, i després també ha entrat didalet el significat de xupito.
2: Molt bé.
0: D'acord? Que de fet aquí tota la vida n'hem dit un comboi.
2: Comboi?
0: Un comboi, un got de comboi. I bé, a veure, és un palet més llarg que xupito normal, que és didalet normal, perdó.
2: Jo però... personalment xarrup m'agrada. És més... Sona igual com... Té que és de xupito, no de beure, no? No sé.
0: Ostres, jo so, posem un comboi de gin.
2: Comboi.
0: No? Xec, tu que...
1: Bueno, jo... Si és un pot de gel, sí.
0: No, bé, i a veure, aquí a Menorca el que ha tingut més ressò, al final hem estat dient butxades, però el que ha tingut més ressò en tot Menorca de les noves incorporacions en el diccionari ha estat el nou significat de pomada, que hi han afegit una segona excepció que diu dos, F punt, que F punt vol dir femení, i diu beguda tradicional de Menorca consistent en una mescla de ginebra i llimonada.
4: Bravo, molt bravo, bé. Bravo! Ja era hora, hòstia!
2: Ara bé.
0: Jo només vull dir una cosa. Molt un, Ciutadella, zero.
2: Estava a dir, ara falta posar també conegut com a gina llimonada, perquè si no, no sortirem d'aquí mai.
0: Sí, sí, ja m'ho tornareu a enviar a la farmàcia, ja, quan vinguem per Sant Joan. Jo...
4: Mostra el diccionari aquí, comeu el diccionari.
0: Jo, mira, la ràbia és que no l'imprimeixen, aquest diccionari, saps? Però fan tant de nous, perquè no és en paper, és en línia.
2: És que si estan donant una raó més a la Ciutadellencs per dir que no ratlla en català, malament, cois! Oh.
0: Però és descriptiu, també cola, gina llimonada, no hi ha cap problema. Però els maonesos teníem raó.
2: Sí, sí.
0: Simplement això. I bé, com anem de temps? Malament. Idò, bé, jo tenia moltes més coses preparades aquí, eh? però crec que tal vegada convé que ho deixem aquí, no? I passa que, clar, s'ha de mirar rellotge i xerrar coses.
1: Te tornarem a fitxar porcatjades, perquè això de la independència, sí, sí, no ho veig clar.
0: A veure, jo ja he vist independència de llengua en tapres, dime quina independència no puc arribar a veure.
1: Ja veus sa llum allà.
0: Sí, sí, sí.
2: Aquella va durar segons, aquesta durant minuts, mira, saps el que tenim en aquest petit país? És que...
0: Ostres, bé, de fet, me vol tornar a fer dependent, eh?
1: Ostres, cago en dena.
0: Quan Fornells sigui independent ja li direm, ah, torna a Mercadal, van que m'ho es diu.
1: Per favor, tornar a Mercadal.
0: Res, Alot, moltes gràcies per tot, Blanca, Txec, i...
1: Ha estat un gust, sí, sí.
2: Hem xalat.
0: Fins una altra, i molt bé.
1: Fins a pròxima.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: siento un poco nervios. Y además tu dama pensa creu y eso que son precios. En lucharé de mostrar eso marte por totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines. Limita per reixes, cercles de baralls, direccions canviades, rotondes de cavall i suc. Cobert de porqueria, un poc.
1: Barbrut! Barbrut!
2: Barbrut.
1: Barbrut.
2: No.
1: Barbrut.
2: Brut.
3: Ai, s'eufòria. S'eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
4: Sí, sí. O sigui, així estem.
3: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que altres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
4: polvorons.
3: De sucre.
5: I substàncies.
3: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos, pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres,
6: massa eufòria,
3: pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en estiu.
6: Anar a la platja.
3: Directament.
6: Directament.
3: Només a la platja.
6: Només a la platja.
7: Com penses un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius no, que no hi ha ningú. Bueno,
3: hi ha grups d'aquests de rascar guitarres.
7: Guitaga.
3: Guitaga?
7: Guitaga.
4: Guitaga. Ser un de persona tota sola i comprar-te un pernil salat per tu.
3: Ho dius per experiència?
4: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
7: Ostres, com una paraula, i eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria. Saps?
4: No, jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu, estava d'oferta.
6: Me'l puc menjar jo tot sol.
4: I, exacte.
3: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
4: Tot mos condueix no sé si seria... Eufòria no la produeix una cosa tota sola, tot mos condueix...
3: No és un debat, això. Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Estan directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu. Què més? Més moments eufòrics.
8: Escoltar el primer opening de Bola de Drac després de 20 i pico anys.
3: L'opening de Bola de Drac, el coneixem. Pell de gallina.
7: Pell de piel.
3: Què més per aquí?
9: Primer joc, no sé, és karaoke. Cantar un karaoke per Cap d'Any m'ho vaig passar molt bé.
3: Idò, aquí un convidat, un col·laborador nostre, en Sam, diu que cantant el karaoke va ser el moment més feliç des de que va començar l'any, o sigui, els primers segons, ho diu tampoc. El moment més feliç de l'any va passar cantant des que ara...
9: Va ser un bon començament.
3: Va ser un bon començament, d'això es tracta. I de... jo què sé, viviu moments eufòrics...
7: Clar que sí.
3: Clar que sí, és que si no, què farem?
10: Porquejades!
6: En anteriors capítols de Porquejades...
3: És anterior?
6: Bueno, sí, és anterior.
3: En el capítol 9...
6: Des de baix.
3: Per una vegada que m'assés teu guió... Si haguessis començat històries, capítol 5, en el 8, vale, però en el 9 no.
6: Que ja duràs tot. El turisme massiu de començaments del segle XIX comporta l'entrada a l'illa d'una riuada de licors. Per ser qual cosa, el Port de Mo es converteix en una rave de Dios. I què passa després d'una festassa, eh? Sobretot quan ja no tens 20 anys...
7: Ressaca.
6: Exacte, que arriba la ressaca. Eh? I en aquella època no existia ibuprofen. Menorca, després d'aquest allau eufòric de visitants, entra en crisi econòmica. Una crisi que provocarà la immigració de menorquins i que també afectarà la fabricació d'aiguardent i licors. per dos motius. Perquè el govern s'apodera dels ingressos de l'estanc, el local de venda dels licors, i pel declivi de la vinya menorquina a partir de la segona meitat de segle. No? Recordem que l'aiguardent depèn de la vinya.
7: Però, com la crisi...
6: Però si qualque cosa bona té una crisi econòmica és que el consum passa a ser local, lo qual fomentarà el creixement de la fabricació local de licors, impulsada per la tornacilla de qualcuns immigrants menorquins.
4: Això també és eufòria.
7: És públic,
3: no ho sé, però
7: sí que és... S'ha costat un peston per agafar...
3: Diu fantasia. Això diu
7: fantasia. Com, quina és?
3: Fantasia.
4: I surt Disney per aquí.
3: Tornen a Menorca.
7: Ja està, no?
6: Estàvem en la immigració que torna a Menorca, els quals duen dins la maleta noves idees i productes, com la recepta de celebració de gin. Tanmateix, la fabricació de licors manté un perfil baix fins a 1870. A Mo, abans d'aquest any, consten només dos fabricants de licors, els quals elaboren en aquest període 10 licors. Tres de tradicionals, que són l'aiguardent, l'anisat i el gin, si textualment conegut des de fa molt de temps, i set de moderns, que són el palo, el marrasquí, que és un licor de cireres, la menta, la rosa, l'anisat de Santa Maria, el conyac i el rom. I, addicionalment, l'anís higiènic estomacal de en Manuel Beltrán.
4: Que... Has de fer un tast, de tot això.
3: Et has duit, et has provat antes de...
6: Qualcuns me fa ganes provar.
3: Com has dit aquest nom, que és que no m'entén, és de cirera?
6: És marrasquí.
3: Marrasquí.
6: Marrasquí.
3: El nom no m'agrada gaire, però em sembla curiós. Sembla un poc mesquinat, no?
4: Però sí, sí. Marrasquín palo, entrar bé.
3: Marrasquín palo, a veure, imagina el gust de la cirera fermentada, no?
6: Tot el que dugui palo no és bo.
7: Sí, uf. Fa mal de cant només a sentir-ho.
6: I bueno, estàvem que el cenís aquest higiènic d'en Beltrán es comercialitza des de 1883, que juntament amb la fàbrica de la família Pons, que són coneguts com els forneros, són els fabricants de licors més importants del moment.
3: Forneros, això de forneros, això és un...
7: Fornelleros.
3: Tipus
6: jo també hi vaig pensar.
3: Com es diu? Exotopònims, que vam xerrar de l'altre, això en el capítol anterior. Això de forneros, què seria? Un castellanisme, directament.
4: És un híbrid, no, perquè ve de forn encara. És afegir una U, que en català no tocaria, però està fet damunt d'una base de forn, no? Devien ser forners, però amb una...
3: Gràcies, Cisa, ja està.
7: Sí, se viene aquí,
3: hombre. Però això...
6: S'eufòria.
4: És moment.
6: Sí. Puntualitzaré... Ai, mare de Déu, és puntual, aquest.
7: Serà que no? Vinga, és igual.
6: Puntualitzarem... que gin que ve de fora és sempre holandès. No? La qual cosa es destaca amb el qualificatiu de legítim i que se'n disposa de classe corriente. És a dir, que s'accepta aquest gin holandès tant la seva imitació com a d'altres fórmules. Una és d'autèntica ginebra feta a partir de la destil·lació del producte de la fermentació d'ordi i malta. Una altra es titula... Ginebra del país, molt bona.
7: Molt bona.
6: Imitació de la ginebra d'Holanda. No s'importa solament el gin, sinó també el seu envàs. El típic canet aquest de senalleta, de fang, que durant la postguerra, a les cases particulars, aquest tipus de recipient s'emprarà per a l'ús corrent de gin, que és més pràctic que les garrafes de 3 litres que es venia.
7: 3 litres
6: de gin.
3: Tu vés a comprar gin. Agafa s'asa.
7: És com si s'ha comprat per mi. Agafa, dona una garrafa.
3: Exacte. D'un pernil i una garrafa de gin.
6: 3 litres de gin.
7: Vinga,
6: va, tu. I entrem en el segle XX, on els bevedors es divideixen entre els que beben aiguardents i anissos encara presents, i a gin i altres alcohols.
7: A gineros.
6: A gineros.
3: Jo crec que hagués estat ginero.
7: No sé, encara, no sé. Encara ho pot ser.
3: No.
7: Mira, se plaça a les 6 del matí.
3: No, perquè per tipus de feina seria molt, molt greu. Sí.
7: Bueno.
3: Es fotien un gin i se n'anaven al camp a passar fred, o se n'anaven a sobre. Avui en dia...
7: Oh, quan la pel·li aquelles profes que es foten ciegos antes d'anar a classe, no l'ho he vist?
6: Això ho provarem un dia.
3: Bona pel·lícula.
7: Sí.
3: Bona pel·lícula.
7: Ja vinga, Cristian, sí. Fota-li.
3: Com es diu? Qui sap? Una ronda més. Una ronda més, que seria el mateix que una altra ronda.
7: Jo no sé per què ven sis, si és final.
3: Bueno, perquè ell m'ho corregeix.
7: Sí, clar,
3: Però té la seva secció de llengua en tàpres, que ja hi arribarem.
7: Sí, ja,
3: però avui, com que és el darrer programa de temporada, que no ho havien dit, capítol 10, darrer programa, i som tots els col·laboradors que... és igual, segueix.
6: Estem en aquest combat entre els aiguardents i els gins, però una sèrie de crisis, la Primera Guerra Mundial, el declivi de la vinya, semblen decantar la balança per el segon grup. Una notícia de Carnaval de 1924 en el diari assenyala que els bebedors estan inspirados por la manzanilla olorosa, el anís pastoso o la ginebra destemplada.
7: Inspirados. ¿Dónde sí? ¿Cómo está? Bueno. Señora gente, estoy un poco inspirado.
6: Veo manzanilla.
3: ¿Usted ha bebido algo? No, estoy inspirado.
7: Continúe.
6: Me he inspirado, sí.
3: Sí, un momento de inspiración.
6: Sembla que el tret de sortida de la fabricació seriosa de gin no la trobam a molt, sinó a Ciutadella.
3: No!
6: No pot ser. No pot ser, no pot ser, mai de sa vida.
3: Hi ha hagut
6: un sisme.
3: Això, us he de dir que mos escolta més gent de Mo que de Ciutadella, que no afecti això. Això que no afecti l'audiència,
7: no.
3: Perquè jo que veig un poc els nombres i tal, mos escolta més gent de Moca de Ciutadella, això...
7: No passeu pena, sé. Segueix la capital, no passa res.
3: Va.
6: Then, on el 1925, en Llorenç Florit obre la fàbrica de licors La Oriental, que produeix diversos articles, com ara l'estomacal Casellers, l'anís Flores de Menorca, així com... la singular bebida conocida con el nombre de ginebra, gin, producto este último de Menorca, Mahón, y muy apreciado entre el elemento obrero.
3: Ho deien així, muy apreciado.
6: Muy apreciado, amb més.
3: Molt bé.
6: I posteriorment, el 1932, la fàbrica familiar dels Forneros anuncia aiguardents, licors, xarops i, en grans majúscules, gin. Però l'explosió definitiva de gin es produeix després de la Guerra Civil, on els productors aprofiten les transformacions socials per convertir el gin en un article de consum massiu. Les destileries de Menorca utilitzen el gin com a principal argument de venda. Beltrán, des de 1943, es presenta simplement com a Gin Beltrán. En el mateix temps, Pons Martí anuncia la seva fàbrica de licors i l'elaboració del acreditado Gin Pons Martí. El 1947 comença la publicitat de dos fabricants, en Llorenç Florit i el seu Gin Som Petit, que, com ja hem vist, és, bueno, elabora licors des de 1917, encara que la fàbrica és un poc posterior, i uns anys... I també tenim en Miquel Pons Justo i sa gran especialitat de la casa, el gin Xuriguer.
3: A tota hora cau bé.
6: Exacte, exacte, ho cura tot. Finalment tenim en Rafael Petrus, de l'O, que elabora el gin Mica, el 1956. La majoria d'aquestes empreses perduren fins a la dècada de 1980. I a partir d'aquí, la història de gin va cap amunt i es comença a emprar per fer combinats des de finals de la dècada dels 50. A més dels clàssics, és característica la creació de mescles locals, com, per exemple, la pallofa, que és el gin amb sifó i una rodanxeta de llimona. I la dècada de 1970 s'introdueix la pomada.
3: La pomada és la banda de Mo.
6: La pomada. Bueno, jo em pensava que era molt més antiga. La pomada.
7: La setantera.
3: La gin en llimonada.
6: La gin en llimonada.
3: La pomada és la farmàcia. Tu,
6: exacte. Però bueno, sabem que la pomada és dels 70. I per finalitzar aquesta història hem de fer referència en el turisme. A la dècada dels 60, Menorca comença a rebre turisme, majoritàriament anglès. I també es comença a fer popular la idea i la reivindicació del vincle de gin amb la dominació britànica, que s'ha de veure no com una expressió dels veritables orígens de la beguda, sinó com una pràctica comercial per atreure el turisme anglès.
3: Ja està bé de desmuntar els mites, o sigui, les coses que cada dia la gent aixeca al matí i pensa que bé, perquè no pot ser. Ara la gent s'anirà a fer gin a la plaça i
6: ho escupirà.
3: Volem que el gin sigui anglès.
6: No és anglès, no? És puta gin.
3: Tot és mentida.
7: Sort en xec que mos es posa.
3: En xec mos posa un pat de seny les coses en ordre.
6: I bueno, el reclam apareix per primera vegada en el suplement especial d'un diari local dedicat al turisme de 1960. Per exemple, aquest suplement anomena gin utilitzant-se per a su elaboració fórmules del segle XVIII, aprendida de los ingleses. Una guia del mateix any, editada en anglès, aclareix que el fundador de la casa Beltrán va aconseguir una recepta anglesa que ha romàs a la família des de llavors com un secret fèrriament guardat. També nota que el gin Lord Nelson, jo aquest no l'havia sentit en la meva vida, és el que s'assembla més a la ginebra anglesa. I, de fet, la família Beltrán va ser o ha estat una ferma defensora de l'origen britànic de gin, tant a la seva publicitat com en declaracions a la premsa, reivindicant el manteniment de la fórmula i l'ús d'un alambí d'aquell període. Però bueno, això cada un pot dir el que vulgui.
3: Sí, va fer allà, un dia va fer gin i va dir, ah, pues ja està. Pues ja està.
6: Gin anglès. I bueno,
7: molt interessant.
6: I no sé si vos entra ganes de veure gin, però bueno, jo no. Qualcun sí.
7: No, que és molt de matí.
3: En hivern, quan éreu joves, en hivern, que no, ja no... Què bevíeu, gin en cola?
6: No, tio, mai.
7: Però jo gin és estiu, tio, la pomada, ja està, que gin en hivern no puc veure.
3: Però nosaltres en hivern bevíem
7: gin
3: en cola i ens estiu gin en llimonada.
4: Jo n'havia fet, en això que ara diuen setcenes.
7: Setcenes.
4: Que és el sopar al final de trimestre.
3: Són unes bones escenes,
4: d'estudiant. I allà sí que havia, clar, compraves un parell de bòtils de cosa i ho mesclaves amb el que tenies. I sí, gin en cola, sí.
3: Gin en cola era molt típic. I de gràcies, Chuck, per posar un pot d'ordre. Ara sabem que gin... ve de Ciutadella i que
6: també s'ha de comprar paperet
3: i que no té res a veure amb els empresos. I com que tot això té a veure amb l'eufòria aquesta col·lectiva, doncs anem a escoltar Eufòria d'en Masoni.

0: Santa Cavalinho. Merda, porcaria, o Barbie!
1: Pessoas humanas!
0: Arco!
2: Arco! I tornem a ser persones humanes, hem fet... Sí, sí.
3: Més alta i més guapa.
4: Com m'està rebent?
2: Jo només vull fer persones humanes en aquest programa.
4: Pobre, sí, sí.
2: Després li farem una altra abraçada.
3: Exacte.
2: Res, avui tenim a la nostra conte-contes preferida de Radio Far, en Andrea Oyamburu, i si no ho sabíeu, Tous! Tens un segon llinatge molt d'Osito Amoroso.
3: Sí, ho som, jo també. Encara que la meva cara a vegades no sembli, som amorosa.
2: Què fas a Menorca?
3: Quan?
2: No, sigui, realment...
3: Sobreviure.
4: Fots.
2: És una pregunta que mos agrada molt ara que ja la gent ja mos ha escoltat, arribat en el capítol 10. Mos agrada demanar això... Què fas, o sigui, realment? O sigui,
3: què fas?
2: Què fas? Què estàs fent aquí?
3: Ai, pues ara sobreviure, però en general viure, des de fa molta estona. M'he anat, com tothom, no? He partit, he tornat, i ara pues, me dedic, visc del conte, o sobrevisc del conte.
2: És una professió fantàstica.
3: I com bon artista, assistiu, sirvo copes. Així que...
2: És l'epígrafe que toca, no?
3: Cumplo, exacte.
2: Epígrafe verano, epígrafe invierno, no?
3: Exacte.
2: On te n'has anat?
3: M'he anat a Colòmbia, com cada any. I allà he explicat molts contes i he viatjat molt.
2: És a dir, quan te'n vas a fora de Menorca també ets contacontes.
3: Sí, de fet em va millor fora que aquí.
2: Va, poseu vots les piles, menorquins i menorquines.
3: Però no només per fiets, que també hi ha contes per adults i es disfruten molt.
2: Val, i tu com a humana, quin tipus de contes expliques?
3: Com a humana?
2: Com a humana. No, tots som uns animals. Si no ho sabies.
3: Pues que sàpigues que els contes d'animals triomfen molt, sempre.
2: Podria ser un conte nostre.
3: Sí, podria fer.
2: De porquetjar.
3: Trauríem suc. No, jo m'agraden tots tipus de contes. Vull dir, la veritat és que sembla mite, però és allò de que finalment quan llegeixes molts, trobes aquell que t'agrada i dius, venga, este... I hi ha de tot tipus, vull dir, jo explico contes eròtics, contes divertits, menys de por, perquè explicar contes de por és com que tothom espera que els hi facis un susto i és una merda.
2: Ja. Ja.
3: De repente... De... Ah! I després no m'ha de susto. Bueno, aleshores, un pa de tot. Exacte. Això i d'humor, no? El que sempre tens és típic, aquesta primera fila ja... Vinga, fes-me riure. I dius, anirà malament.
2: Que esperen que ens faci riure.
3: Sí,
2: i no. Clar.
3: Així que...
2: I jo vull que m'expliquis un trosset d'un conte. Que ara m'has posat la mel a la boca, no?
3: Te puc explicar un conte curt.
2: Molt curt.
4: Vinga,
2: perfecte, m'encanta.
3: Vale.
2: En primícia, eh?
3: En primícia, per tots vosaltres. Xerrava, però vamos, no hi havia manera de que callés. Aquella senyora de fer feines, que era immensa, amb els ulls ben grossos, i seguia a la senyora de la casa per tot arreu explicant-li tot tipus de coses, del que sabia, del que no sabia, el que s'inventava, del més allà, del més aquí, del que fos. I la senyora de la casa ja no sabia què fer. Amb aquella dona de fer feines que no aturava. Així que un bon dia, quan es trobaven al lavabo i aquella dona de fer feines feia mitja hora que xerrava, va agafar la tovallola i zas! Se la va ficar a la boca. I la senyora de fer feines es va morir. Però no es va morir per la tovallola. Es va morir perquè se li van rebentar una a una totes les paraules que no va poder dir.
2: Oh...
3: No. Hòstia, això molt més que és públic de veritat, eh? Sí.
2: Bueno,
3: crec que mai m'havia aixecat tant.
2: A veure, quan t'he vist que és públic que tenim, no reaccionava.
4: Hala, ja està.
2: En plan, saps?
3: Està bé. Bueno, pues
2: i a part de Colòmbia, has explicat contes a altres bandes?
3: No, bueno, Barcelona.
2: Barcelona.
3: Barcelona.
2: On cau, això?
4: Fornells.
3: Bueno, a Fornells he tingut la millor explicada amb una fiata.
4: Sí, bueno, sí, ja sé qui és. Ja sé qui és.
2: Jo crec que també sé qui és. És l'única fiata que va per
3: tot. I és un plaer explicar-li contes, perquè és un amor de fiata. Però,
4: una fiata cultural.
3: Sí.
2: Bueno, la veritat és que sa mare... des d'aquí una abraçada a na Júlia.
3: Exacte, sí.
2: És una activista com n'Andrea, perquè va a tot el que se fa a Fornells.
4: Sí, sí, sí.
2: És a dir, que ara sí, que un aplaudiment per fornellers que van a les activitats.
5: Fornells.
2: Fornells, municipi de Mercadal.
5: Municipi. Capital. Mercadal.
2: I de tornant aquí, estem xerrant en Sumana aquesta, que
4: sí, sí,
2: la tenim entretinguda. Tu has dit que els contes d'animals tenen molt d'èxit i t'has fet mai un conte d'ossos?
5: Hòstia puta!
3: No. No, però res, no sé, crec que tinc una manera de presentar-me en el pròxim espectacle.
2: No sé,
3: un conte d'ossos tous.
2: Ho veig com un tirón bastant, bastant interessant.
3: D'ossos pijos? O...
2: D'ossos pijos.
5: D'ossos pijos que no formés.
3: Tindré en compte, tindré en compte. Si em falta motivació o inspiració, a part de Jean, seguiré el teu consell.
2: I Andrea, a part d'explicar contes i servir birres i gin tònics i tot el que siguin derivats en sistiu, tu ets antropòloga.
3: Sí.
2: I com un poc apliques o quina mirada tens a l'hora d'escriure un conte des del teu punt de vista, des de formació acadèmica? O no, o no en tens? Dics, pas de tot.
3: Pues ser antropòloga és una putada, jo sempre ho dic. Dic això i després dic que tots hauríem de passar per l'antropologia, siguem el que siguem. El problema de l'antropòloga és que mai estàs bé amb allò que has escrit, perquè creus que sempre hi ha algú que es podrà sentir ofès, o que no acull totes les cultures, o que no acull tots els punts de vista, o que té una veritat absoluta. Aleshores, finalment, crec que pas. Sí que pens un poc, no? En plan, perquè avui en dia, sobretot si expliques per fiets, és un tema... Bueno, que tu has de pensar, sobretot què expliques i si és inclusiu, si no, quins finals tenen, si són molt violents, si... però bueno, al final, com menys voltes li don, sempre va millor.
2: Com són els pares?
3: Guapos.
2: No me diguis, no me diguis que vas a comptar contes per pillar catxo.
3: No, però...
2: Vas a fer compte,
5: compte.
2: I se'n va a Fornells, se'n va a Fornells i se troba el panorama.
3: Bueno, doncs m'he fet amiga de la Júlia, jo,
2: bueno,
3: a Fornells.
2: No, ara en sèrio, quan són els pares quan venen a un conte contes? Et trobes exigents, repel·lents? No ho sé, com que aquí no hi ha ningú que ho sigui.
3: No, generalment els que van a ses bíblios estan molt acostumats i són molt... sumen molt, ajuden molt. De fet, aquí la Bíblia de Mercadal, els fiets d'aquí de Mercadal són molt petits, generalment. I sempre record la primera funció d'aquí a Mercadal, que vaig començar a explicar contes i tenia fiets que encara no sabien ni dir el seu nom. I, bueno, vam acabar 10 adults fent el imbècil allà, tots narrant un conte, que si les orelles, que si no sé què, i els nenes allà, dient, però què estem fent? Però bueno...
4: Ens convertirem en bessó.
3: Sí. Vull dir que en general els papis i mamis que venen a ses bíblios, full respect, perquè ajuden molt.
2: Feien... Tots, va acabar fent una performance, un conte
3: sí,
2: performatiu.
3: Sí, fent xip-xap i coses d'aquestes que fas, els contes infantils. Però bé, bé.
2: I ara tens qualque projecte en marxa o que m'ho puguis explicar aquí a Primícia Mundial?
3: No.
2: No?
3: No, no en tinc.
5: Gràcies.
3: No en tinc, no. Estic amb un projecte etern que ja fa 2 anys d'intentar publicar un conte que tinc escrit, però falta il·lustració, il·lustradores menorquines, il·lustradors, poseu-vos en contacte. Però no, per ara no. Vull dir, tot arribarà, tot començarà a arrencar. Així que...
2: Acabes d'aterrar a Menorca,
3: exacte.
2: No?
3: Exacte. M'estic mudant de casa i... Pres començarem a pensar projectes.
2: Vale, gràcies.
3: De res.
2: Ho torno a fer. Gràcies.
5: Saps
2: el que passa? Que aquí tantes tecles. No, moltes gràcies, Andrea. És un plaer que hagis tornat a Menorca. Menorca necessita persones humanes com tu i contes. I que gent que vengui a fer coses, no? Això sobretot.
3: Depèn de quines coses.
2: Bueno, no sé, o sigui, que no vengui eufòricament, insistiu només, saps? Cert, que vengui a fer altres coses. I vull que m'ho recomanis una cançó. Així mos anirem pensant amb...
3: És que ja l'he hagut de cantar antes. No la cantaré aquí. vull aquella de Have You Ever Seen the Rain, sisplau.
2: Vinga, va.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una besota. Hola.
3: La Pau.
1: Nius de Porcajades!
3: Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, estic.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tingui prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
1: No!
2: Afirma un membre, resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro és de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
0: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
3: Això no es pot, no es pot permetir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
3: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa depoblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
3: Vamos, check.
2: Rodeat dels campaments de Ses Salinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics.
1: Ui! Cago en dena.
2: Vamos, resistència.
1: Resistència.

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va, això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Eres tu, Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment, facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gràcies.
0: O sigui, dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
1: Són els temps
2: aquí,
1: que
2: vivim. Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya. No?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així? Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. A l'alerta, no ens confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No ens confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entén, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho molt semblant, eh? Una canya, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida,
0: però... M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi... és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres vino.
2: És un vino,
1: vi.
2: Saps? Sí.
1: Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara, vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo... Amb aquestes paraules, ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: ràpid.
2: Les paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Uf, quina taula més rara.
2: Sí, sí.
1: Allà cada un el que fa.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen... Clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire.
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vino, no? Cafè.
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
0: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai. I,
0: vegada,
2: i per tant, no, gràcies i adéu. És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai, de dir no vull.
3: No lo hablo.
2: Jo sí que el xer, però no vull xerrar aquí ara. És a dir, he vingut a relaxar-me, no vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo.
3: No puedo.
0: En castellà, per favor, no puedo.
2: Estic visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió. Ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode, sí, una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla español, tu a mi me hables de l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: ho
2: toquis, no ho toquis.
1: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
3: No, un calamar. Això ho fan a València.
1: Un
3: calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
3: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apagues així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
3: una piloteta...
1: És un simpa simbòlic, perdó, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles...
0: Això ha passat...
2: Que volen s'entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem a això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
3: Sí.
1: I tu li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no...
1: Aixec, per favor.
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer i...
3: Jo vull sobreviure.
1: I tu tio, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, i t'has de fer la tàctica més...
3: Donem avantatge.
2: Més d'acord, és a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simba, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també. Tenia...

0: que no mos entenen, que hi ha maneres de fer mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
1: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
2: Sí, sí. Sí. Agita consciència, sí. Diguem, sí.
1: Sí. Agita consciència. Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
3: Fasca.
0: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te als puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Què podem
1: està.
0: Fer quan no mos volen entendre?
1: Bueno, és una ofensa.
0: Mos hem de fer respectar.
1: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
0: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
1: Bueno, no sé, això no sé si ho aixecarem, no sé si ho aixecarem ara.
0: Sí.
1: Perquè lo del vi no, es publica qualque suggeriment.
2: Vivi. Allà que pagar les consumicions, sobretot.
1: Pagau, o sigui, ara...
2: cabrons. Hombre. I deixar propina. Deixar propina en Andrea, que vos dic que fos compte en quant.
4: 10%.
2: Cançó.
1: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
0: Clar que sí.
1: Digues, que mos presentes?
0: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
1: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
0: Brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
5: Malalts!
6: Obligado, primos.
7: Esperança!

0: Idò, ja acabam aquest darrer capítol de Porquetjades. Som aquí o no?
1: Som aquí.
0: I acabam amb aquesta secció final d'encontre de sa criptogínia. Gràcies, Cisè, per ensenyar-nos paraules. Què faríem sense aquesta secció que mos explica ses millors paraules per sa nostra vida?
2: Aquesta és nova.
0: Criptogínia.
2: Clar, és nova, d'enguany.
0: Bueno, jo me l'he presa. I m'ho l'hem apresa. I els oients de Radio Far se l'han apresa. Criptogínia, què és? Digue-m'ho tu.
2: Ets l'ocultació de les dones al llarg de la història. Paraula introduïda en el diccionari l'any 24.
0: I de nosaltres, els darrers capítols, quasi tots, hem fet referència a aquestes dones que m'ho semblen importants i referents per Menorca, i sempre havien fet persones que ja no hi eren entre nosaltres, però per acabar esporquetjades, com que esperant tornar, farem una que encara hi és, i és na Pilar Perdiz et Cintes, nascuda a Mo, el 19 d'octubre del 1931, és una pintora menorquina, una de les artistes més representatives del post-informalisme, cercau el que vol dir, no us ho explicaré ara, de l'escola catalana, resident a Barcelona, ha estat dedicada a la creació pictòrica i també a l'ensenyament de les arts plàstiques com a catedràtica de secundària. Nascuda en el carrer dels Negres, de Mo, un carrer molt conegut, és a prop de casa teva, no?
2: Ve de vora.
0: No direm on vius, per si de cas, no venguin a...
1: Los fanses.
2: A 20 metres, eh?
3: Un escratxe.
0: És filla d'una maonesa, de família pagesa i d'un militar que hi estigui destinat a començaments de la Segona República.
3: Quan tenia 2 anys, es destí del pare traslladar la família a Palència i a Alcalá de Henares. Son pare va ser afusellat a Belchite durant la Guerra Civil Espanyola i ella va viure amb sa mare a Saragossa i després a Barcelona, en el barri de Gràcia. Es va llicenciar en Belles Arts el 1967 a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi i més tard es va llicenciar també en Psicologia.
1: I ja per acomiadar el programa i aquest homenatge i la temporada,

0: Anem amb una cançó de Dahlia, d'un grup que m'agrada molt, m'agrada tant que ets Iberro, guitarrista, i res, ha estat una temporada genial, gràcies, guapos, per acompanyar-nos amb aquesta, gràcies en el públic i tothom, no sé si m'ho tocava dir so, però ja ho dic i ja està. Porquetjades, sol i sol, no sé què.
1: Sol i son.
0: Sol i son.
1: Sol i son, no?
0: Sol i son, sí, som.
1: I som o no hi som?
0: I som,
1: venga,
0: i som.
1: Venga, porcs i truges. Fins l'any qui des i Déu vol.
0: Fins l'any qui ve, fins la propera temporada.
2: Vinga,

Entre gener i febrer, quan es fred pica de valent, Porquejades va fent sa ràdio far amb molt desment, amb humor i bon cafè, per tot es poble content. En Xec, en Pedro i en Cristian fan programa amb alegria, xerrant de cultura un dia i s'altre fent fantasia, mesclant rialles i encís amb sa millor companyia. Avui tanca temporada aquest programa animal que amb humor ben especial fa sa cultura capdalt i Menorca ben contada des Mercadal es canal. Ses porquejades s'acaben, un any més han fet riure, amb humor han fet reviure històries que mos agraden. De Ràdio Far són sa joia, fent cultura amb alegria.

Ves tu dama, ves a creu, i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Limita per retxa, cercles de barall. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc. Segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixes malament davant tothom, no em facis massa cas. No!

Moldeis d'en passar i un record de maiorança de quan era més petit, que jugava dins la tanca a fer guerres i combats.

us agradava prendre l'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

Fa si lo que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després en

gent, el cel blau per la roqueta, ni pel sud ni pel nord. Mira, tots són gàbies de ciment.

Suqui Sopes, 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

0: Son.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Acabam d'escoltar una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.
1: Ràdio Far, Sa ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença
1: sí,
0: la
1: Uella? Sí,
0: supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com t'ho neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo estava... Bueno, això, vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups abans. Sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquet de l'últim de l'any. L'últim d'aquesta temporada també, un Maquet pues, d'aquells diferents que faig a vegades. Avui no hi ha entrevista, avui vull posar una mica de música d'aquest 2025, música guai que ha sortit aquest darrer any, aquest darrer any que res, que espero que hagi anat guai. Això m'ha anat guai en molts sentits, en altres no tan bé. Però bueno, 2026 vindrà millor i serà un any fantàstic, amb molta música xula, amb molt de concerts de gent que ja està anunciant coses per l'any que ve, i que estigueu atents, que hi ha molta música marroquina guai per escoltar. I res, ja volia compartir algunes cançons, alguns amics i alguna gent guai que està fent coses xules a Menorca. I he de començar, òbviament, per no dir que el Leon Manso, que no sé vosaltres, però jo l'estic escoltant en bucle des que el va treure. No vaig poder anar a la presentació en el casino, però bueno, el veuré a Barcelona, perquè tocava amb ell a finals de gener, el meu grup i el seu. I res, un disco que me va fer arribar un parell de dies antes de que sortís, i ja ho vaig poder escoltar antes, i és una barbaritat de disco. Crec que és el millor que ha fet. Almenys és el més rockero, és més variat, el més guitarrero, me sembla, també. En Martí ja n'està se surt, i bueno, en Josep Begú i en David Marcàs també foten una feinada, i les té cançons tan xules com aquest Feliç de viure amb tu, que ja em va dir en Llura que m'agradaria molt, perquè és molt rotllo que m'agrada a tots dos, i és una cançó pues, molt, molt polida, molt íntima, molt delicada, i que diu, té aquest vers que diu que quan té por me posa a escriure i me sent millor. Vull dir que si teniu por, doncs poseu-vos a fer coses, que és el que us fa sentir bé. Així que començam amb aquest Feliç de viure amb tu, de Leon Manso.

Un altre que ha tret nous temes, nou disco, nou EP, el que sigui, perquè avui dia no hi ha formatge. L'ha penjat a Spotify, és en Pere Marí, el meu estimat Pere Marí, és el nostre llegendari Pere Marí de Ferreries, amb el nom artístic Peter, P-Y-T-R, si ho sé cap orai, i res, se'l fa en Pere, no te'n dones compte, no diu res, i un dia pel grup de WhatsApp que tens per en comú amb gent de porai, t'ha dit, mira, hem penjat uns temes més nous, pum, i allà estan, i són 7 tabassos, que va treure el novembre d'enguany. Es diu, el CP es diu Carret Sense Nom, i jo m'agrada molt un tema que es diu Somni Estrany, on en Pere diu que vol ser una estrella de rock and roll, que en el cap de molts ell ja ho és, vull dir que encara que no ompli estadis, és una puta estrella, i fa cançons molt xules, està molt bé aquests 7 temes que ha tret. Us ho recomano que ho escolteu, perquè segur que no m'heu donat compte que ho ha tret, estiu que no facis de promo. I res, aquí va aquest somni estrany d'en Pere Marí, Peter.

I seguim amb novetats d'aquest 2025, amb gent que ja han vingut en el podcast. De fet, un dels meus primers maquetes va ser una entrevista amb en Guim Saldavila, xerrant del seu grup Manners, a Cado i Coa, aquesta entrevista, però ell segueix en la seva cadena en solitari, amb aquest disc que es diu Bronte, no sé com es pronuncia, només ho he llegit, i res, un disc en anglès, on musica poemes d'aquestes poetises Emily Ann i Charlotte Bronte, del segle XIX, angleses, i res, un disc que sona fantàstic amb aquest rotllo d'en Guim Saldavila, de música acústica, molt íntima, molt ben feteta, que sona quasi a bandes sonores en qualque moment, on compta en ses veus de na Neus Ferri i na Clara Gorries, dos que també han estat en podcast i que també són gent molt guai, amb músics com en Lluís Gené, ell, el mateix Guim Saldavila, que fa ses coses molt bé, un disco que sona fantàstic, on la gent que ha ficat no res pot fallar i res falla, i un disc des que traïm aquest tema que es diu Night i que res, segur que us flipa com m'ha flipat jo. Guim, t'he de fer una entrevista per estar sobre aquest disco. Night.

I llavors acabam aquest 2025 i aquesta temporada de maquetes amb una cosa ben diferent, un grup nou, un grup de xavals de Menorca, un grup de death metal, que és una cosa que m'agrada molt que passi, que encara hi hagi xavals que et diran la música extrema

Amb aquest death metal brutal us deix una nova temporada de Maquetes. Gràcies a tothom per escoltar, que ja em sembla que no l'escolta ningú, no sap, però es veu que sí. Gràcies per a tota la gent que ha xerrat el joc aquesta temporada. Han tingut converses molt, molt xules. I res, sopars que l'aquí, ens mostrem a veure aquí a Ràdio Far, a la ràdio guai de Menorca, en el podcast de música guai de Ràdio Far. Però jo som en Pedro, us estim molt i espero que tingueu un 2026 fantàstic i res, ens veiem per aquí o per allà.

0: Bon dia, com estàs?
1: Bueno, que mona ella. És que t'agrada fer l'or. Tu que és bo, sí? Mira. Ai, mira, la puta una volta. Vas molt elefant?

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de resonància.

Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant. Un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX. Oh.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: Els de la Setmana Santa, el coro, no totes, però moltes, i feien la Setmana de l'Iglésia. Perquè llavors feien la Casa Santa, la Casa Santa és que posaven una escala grossa en el saltar major i ho omplien.